Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así, verá.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
14: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

algun racó d'aquest desastre. El matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

aquí. Cualquier día la lluvia nos vuelve.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella. Una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtro, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Tony Modulation.
7: Una persona de lo más particular.
8: Recuerda hablar lo menos posible.
9: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè déu-n'hi-do. De convidats, ni més ni menys que Tinent Rovira, director de Jazz Music in the Mall, i també tindrem amb nosaltres a la Laia Vidal, directora de Tu Cara Me Suena. Amb ells parlarem de la recta final del Tu Cara Me Suena, d'Operación Triunfo, de Jazz Music, de televisió i de moltes coses més. Com sempre parlarem de televisió amb l'Assumpta Vitòria, recordarem tres mítics programes de la tele, de la nostra estimada Caixa Tonta, entre d'altres, per exemple, el Gran Prix, que ara torna justament el Gran Prix del verano. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs tornem a tenir aquí amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria per parlar de la història de la tele. Assumpta, com estàs?
3: Doncs molt bé, i més amb vosaltres. Home. Començant aquesta Caixa Tonta tan xula.
1: Com sempre.
3: Avui
1: com sempre.
3: Porto coses que us agradaran, super. I us en recordareu segur.
1: Seguríssim.
3: Faig una mica d'explicació del principi.
1: Venga.
3: Perquè la televisió ha estat durant molts anys una de les principals formes d'entreteniment de les famílies.
1: I tant.
3: I era Televisió Espanyola, perquè no n'hi havia una altra.
1: Ni més ni menys.
3: Que van fer programes que feien riure, emocionar i passar grans moments a milions d'espectadors. Per exemple, un programa dels més recordats...
1: A veure, anem a recordar un dels programes.
3: Que encara es fa ara, eh?
1: Encara es fa, eh?
3: Però és molt important, eh?
1: Ha tornat... Mira, torna aquesta setmana, precisament.
3: Es diu El Gran Prix del Verano. Va començar el 1995.
1: Apa, aquí. Mira, doncs, què et sembla si posem una mica la música?
3: Va,
1: Vinga, va, posem una mica la sintonia.

0: Aquest concurs enfrontava pobles de tot Espanya amb proves divertidíssimes, amb inflables gegants, obstacles, disfresses i les famoses vaques. El programa es va convertir en tot un clàssic de les nits d'estiu i encara avui és molt estimat.
1: Home, mare meva, el Gran Prix del Verano, presentat per al nostre estimat Ramonxo,
0: que
1: Ramon García.
0: Que sempre és més bona persona.
1: Ah,
0: jo me'n recordo que en feia No te rías, es peor.
1: Oi, te recordes?
0: Que sempre deien tothom, és tan bona persona que es deixa vestir com vol.
1: Mira, ja m'ho vas dir.
0: Sempre.
1: Que vas treballar amb ella allà al No te rías, que es peor.
0: Molt de temps, amb la Paz i tot.
1: Ai,
0: aquest
1: rotllo. Sí.
0: Doncs anem al nostre.
1: A veure.
0: Operación Triunfo.
1: Mare meva, Operació Triunfo. Vinga, comencem. Posem la sintonia i parlem de d'OT. Vinga, la primera edició.

0: Televisió Espanyola va revolucionar la televisió amb aquest concurs musical en què joves cantants convivien en una acadèmia mentre es preparaven per actuar cada setmana. El públic seguia amb molt amor la seva evolució i votava els seus favorits. D'aquest programa han sortit moltíssima gent. La Sense Rosa d'Espanya,
1: la Chenoa,
0: el Bustamante,
1: el Bisbal, molts.
0: I el Manu Tenorio.
1: Ara, com la primera edició, cap.
0: Com la primera.
1: O no?
0: Perquè era sorpresa.
1: Han sortit altres, sí. Però la primera era com Gran Hermano. El primer Gran
0: emoció,
1: Hermano,
0: sí, eh? Sí. Feia molta emoció. Era com nou. És que el nou, la sorpresa...
1: La sorpresa és
0: superimportant.
1: És importantíssima. I per acabar, Asunción, a veure...
0: Continuo amb Saber i Ganar, eh?
1: Home, Saber i Ganar...
0: Que és del 97.
1: Uf, mare meva. I
0: que
1: estem al 2026.
0: El Sergi Chaff, eh?
1: El Sergi Chaff, gran amic teu.
0: Gran amic.
1: Oh, que maco.
0: Com germà, no
1: I
0: sé, una
1: sí.
0: cosa sèria.
1: Sens dubte.
0: Doncs, bueno, això, presentat per Jordi Hurtado.
1: Jordi Hurtado.
0: Un dels concursos més llargs de la televisió.
1: Mare meva.
0: I els participants posen a prova els seus coneixements amb preguntes de cultura. Que, per cert, de les preguntes,
1: sí.
0: tindríem que dir que fan les millors preguntes de tots els concursos
1: sí,
0: que vaig veient.
1: Dels millors. Sí.
0: Busquen molt bé les
1: Bones
0: preguntes.
1: Sí,
0: tenen
1: sí,
0: com
1: sí,
0: una
1: sí.
0: història bonica.
1: I tot
0: i
1: ben
0: no
1: explicat.
0: I no són vanes, no són preguntes vanes. Sempre deixen alguna petjada dintre del cor.
1: Sens dubte. Oh, que bé que ha quedat això, eh?
0: Sí, perquè és que sí, pregunten coses de, no sé, d'Almagro, de tot arreu.
1: De tot, sí, sí.
0: Coses molt boniques.
1: Molt bé. Doncs, bueno, és un programa que també, realment, el presentador fa molt.
0: Fa molt el presentador.
1: Amb el bon humor del Jordi.
0: I fa molt les preguntes. Jo trobo que el Jordi ho fa molt bé.
1: Molt bé.
0: I les ulleres que porta són
1: també,
0: molt bones.
1: També, són divertides, sí, eh? Sí, sempre sí, les va canviant.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Jo les estimo molt, clar.
1: Hombre, només faltaria.
0: Els estimo molt, aquesta gent.
1: Ai, quina bona família.
0: Vale.
1: Molt bé, doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per estar de nou avui amb nosaltres. Ens acomiadem la secció, si et sembla, amb un fragment del Saber i Ganar.
0: Home, i tant.
1: I del Jordi, que
0: Jordi.
1: És un dels presentadors.
0: Un dia l'has de fer venir, jo el trucarem i el fem venir ara, que ve-li el setembre
1: Exacte,
0: o l'octubre.
1: Exacte, a principis de temporada,
0: sí, va.
1: I el tornem a portar aquí.
0: Tenim dos persones pendents. El Joan Pere... que t'ho he promès sempre, perquè són molt bons companys,
1: tant,
0: per dir-te.
1: Un dia ens el vam trobar al teatre, te'n recordes que et va venir a veure?
0: Clar, i no dic amigos, són companys.
1: Total.
0: Però que aquests dos segur que venen.
1: I tant, i tant. Mare meva, doncs, queda
0: doncs ja
1: dit.
0: Està fet.
1: Gràcies, Assumpta Vitòria. Seguim amb el programa.
2: Saber i Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres el privilegi de compartir una estona amb dues persones que hi ha darrere d'alguns dels programes més estimats de la televisió. Ells són Laia Vidal, directora de Tocar a Més Sona, i Tinet Rovira, director de Gest Music, la productora responsable de formats doncs, icònics com Operació Triunfo, Tocar a Més Sona i molts altres. Parlem de televisió, de talent, del que passa entre bastidors i de com s'aconsegueix que setmana rere setmana milions d'espectadors s'emocionin davant la pantalla. Laia, Tinet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvinguts.
1: Gràcies. Bon dia, hola, què tal?
0: Escolteu-me, això ho tenim aquí, comencem ja amb semifinals, esteu ja amb directes, estem ja amb els directes de Tocar a Més Sona, que això ja és un altre nivell, eh? Parlem abans amb la Laia, el directe ja és un altre tema, i més amb Tocar a Més Sona, que és un programa complex, eh?
1: Sí, home. Les nostres... temporada rere temporada, han anat creixent les posades en escena i quan fem un gravat doncs podem parar un moment per muntar tot el backline, tot l'atrezzo que té una actuació, però en el directe no comptem amb això. Tenim 3-4 minuts per desfer una posada en escena i fer l'altra. I llavors, doncs, clar, és un altre estrès afegit, però bueno, també és emocionant.
0: Què deia el Tinet?
2: No, dic que és emocionant, bàsicament, perquè enguany ens toca competir amb el Mundial, també.
0: Exacte.
1: Aquí
2: hi ha una lucha de gigantes, entre la música i la pilota, diguéssim.
0: Totalment. Tocar a Més Sona continua sent un dels programes més seguits de la televisió. Quin creieu que és el secret perquè, després de tantes temporades, continuï enganxant el públic?
2: Jo crec que ara ho dic jo perquè la Laia no ho dirà, perquè està molt ben fet. Està superben fet. És un programa, jo crec que és dels programes més ben fets que hi ha en aquest moment a la tele, més ben produït, més ben dirigit, més ben pensat, amb un equip al darrere que no s'adorm, que intenta sempre anar al límit i sorprendre l'espectador. I jo sempre que en feu entrevistes, la gent que parleu de televisió, jo sempre us dic que el més difícil que hi ha a televisió és trobar la veritat. I Tocar a Més Sona encara és dels pocs programes on tot el que veus és veritat. L'esforç és de veritat, les posades en escena estan pensades perquè la gent s'ho cregui. O sigui, té aquest punt de màgia que tenen els programes d'entreteniment que logren passar amb el temps, però també té tot aquest punt de o sigui, que és molt honest amb el públic. Tu et pots quedar el divendres a la nit a veure la tele, però saps que allà algú s'hi ha deixat la pell.
0: Sens dubte.
1: També la veritat dels concursants, que és gent que els traiem de la seva zona de confort. Els que canten els fem cantar de maneres que no ho han fet mai. Els que no canten els fem cantar que no ho han fet mai. I llavors entre ells es genera com un... sembla tòpic, però és una realitat, es genera com una energia molt bonica de família, a més, com que gravem a Barcelona, molts són de fora, passant dos dies junts, sembla unes petites convivències, i tota aquesta relació, i quan un guanya, els altres s'alegren, és real, quan un li costa de veritat, i llavors els cantants ajuden els humoristes, i tot això jo crec que traspassa la pantalla. A part d'una cosa que és el que deia el Tinet, l'equip, ostres, tenim a l'equip que més li agrada fer la seva feina, llavors és molt fàcil, perquè la gent de música farà el millor perquè allò soni bé, no? Els micros, tot el detall. Els de tretzo els hem de frenar de vegades perquè volen posar tant a tretzo que dius...
0: No cal.
1: Exacte. Producció, que cuida tot. Llavors tothom té tantes ganes de fer la seva part bé, que, ostres, és molt fàcil fer el programa així. I un altre element que nosaltres jo crec que ens plantegem cada any és la sorpresa. És a dir, sorpresa en el càsting, de que de cop tinguis personatges que cada setmana facin una cosa diferent, i en les actuacions, des de buscar una cosa revival que la gent jove desconeix absolutament i li pot ser una sorpresa, o a l'últim èxit viral... Que de cop i volta la gent més gran descobreix i pot riure, no? I crec que la sorpresa és una cosa que sempre tenim nosaltres al cap a l'hora de composar les gales i a l'hora de pensar en què volem que la gent vegi a casa.
0: Tinet i Laia dirigim un programa en directe, o gairebé en directe, ara tindrem ja els directes purs i durs, amb tanta música, coreografies, maquillatge i canvis de vestuari, deu ser un autèntic repte. Com és un dia abans d'una gala, ara que estem precisament amb aquest tema?
2: Són dies molt llargs, bàsicament són
1: llargs. Són molt llargs.
2: Sí, el que dèiem abans, perquè les coses surtin bé, s'han d'assajar molt. O sigui, no hi ha res... nosaltres improvisem moltes coses, però perquè hi ha una feina abans molt, molt meticulosa. Però la veritat és que nosaltres ara farem els directes, i evidentment, com deia la Laia, un directe... hi ha una limitació de temps entre número i número. Normalment, quan no anem en directe, també fem un fals directe, perquè no volem que es perdi l'emoció de la competència i de la competitivitat, i, que no, i quan tu crees un clima en el plató, és molt decebedor haver de parar i tornar a escalfar una mica l'ambient, no? Doncs, per tant, nosaltres també tenim l'objectiu durant els gravats que allò sigui un fals directe i que les pauses siguin el més curtes possible. En el directe, evidentment, que no poden haver-hi pauses i que tot ha d'anar seguit, i això hi afegeix una mica més d'estrès en l'equip. Però bueno, escolta'm, el programa aquest, que el portem fent des del 2011, l'hem fet del dret i del revés. L'hem fet gairebé tots els dies de la setmana. Ara ens sembla que és el gran programa del viernes, però hem anat diumenge, hem anat dimecres, hem anat a molts dies, i hem fet versions amb gairebé tota la temporada en directe, o més de la meitat de la temporada en directe. Hem anat amb edicions que eren 100% gravades. Ara hem aconseguit fer la semifinal i la final en directe, perquè creiem que és com un incentiu que dones al públic que et segueix cada setmana, que puguin votar almenys sí. Les dues en la fase final del programa. Però és un programa, diguéssim, com que està fet amb molt d'amor, s'adapta gairebé a tot. Saps què et vull dir? Nosaltres, diguéssim, totes les coses que ens han suposat un canvi sempre les hem revertit per millorar el producte o per millorar la situació, no? I la veritat és que tenim tot està molt, molt, molt, molt engraçat. És a dir, tenim un bon presentador, o sigui, el Manel no falla mai. Tenim un jurat que jo crec que és el millor jurat de qualsevol
0: programa. Són uns cracs.
1: Sí, sí.
2: Saps què et vull dir? Tenim cada any tenim la sort de detectar un càsting i uns concursants que venen i se n'obliden de tot i es posen al servei de l'espectacle i al servei de l'entreteniment. Llavors, clar, estar al capdavant d'una producció així dona gust i et compensa, doncs, el que deia ara amb la Laia, les hores que ens tirarem al plató avui i demà, compensen els nervis... compensa moltes de les coses que a priori diries, ostres, quina putada.
1: És que hi són moltes hores, però també riem molt, ens emocionem, ho diem moltes vegades, que el programa és d'aquestes partint-te de riure d'una cosa que acaba de passar i als dos minuts estàs plorant perquè algú està cantant i t'ha emocionat i està explicant que allò ho fa perquè era el seu somni de petit, no? Llavors, ostres, al final, el que deia el Tinet de la veritat també ens passa per nosaltres, llavors és xulo estar allà. I com que tots ho vivim una mica de la mateixa manera, des dels concursants fins a l'equip, una mica unes colònies que pues, passem dos dies allà, la veritat és que se'ns fa lleuger. També és cert que portem moltes gravacions, fa molta calor i ara dius, ostres, hem d'esmorzar fort i dinar bé perquè són hores. Però, ostres, anar a treballar i riure no té preu, no?
0: Sens dubte. Tant a Operació Triunfo com a Tu cara me suena, com dèiem ara, hi ha molta emoció, molta emotivitat. Què us agrada més, veure el creixement artístic dels participants o la connexió que acaben creant amb el públic, que és brutal, per exemple, amb aquests darrers Tu cara me suena, que estan sent tremendos. O sigui, és que és brutal el que s'està visquent en aquests últims programes.
2: Clar, a nosaltres ens agrada tot. A nosaltres ens agrada apostar per algú. Ens agrada apostar per algú que potser fins i tot nosaltres tenim dubtes, però que hem vist alguna cosa i que hem detectat alguna cosa, perquè que la gent no se n'oblidi que nosaltres fem càstings a tots els famosos i que no és allò... No és un càsting directe, han de fer proves i fem proves, bàsicament perquè sàpiguen una mica on es posen, i per veure fins a quin punt nosaltres podem apretar i fins a quin punt... Doncs, a vegades... Hem fet gent al càsting que hi posem moltes esperances i ens sorprenen perquè La nostra expectativa era una i la superen per dos o per tres. Fins i tot ens han donat casos de gent que ells mateixos deien no, és que jo no canto gaire, i han sortit i han acabat una edició que diries, mira, doncs li podríem fer un disco. Perquè a vegades lluites fins i tot amb la percepció que té un mateix del que pot fer i el que no pot fer. No? I com deia la Laia, nosaltres bàsicament el que intentem sempre a tots els programes que fa, i això és una marca de Just Music, és que tothom estigui molt còmode. La gent,
0: això es nota.
2: Quan treballa des de la comoditat, quan treballa des de la confiança, quan sap que tot l'equip està allà per ajudar, quan tot l'equip està allà perquè ells brillin, les coses surten millor que si treballes des de la confrontació o treballes des de la tensió. Nosaltres intentem que el clima de treball sigui el més delicat possible perquè tothom se senti molt a gust i faci més del que esperava fer perquè es troba molt a gust. Moltes de les coses que hem fet a vegades, no toquen a més una, han partit de coses que els hi han passat pel cap als concursants. Coses que nosaltres pillem al vol, no? Que de cop diuen, ai, doncs a mi m'agradaria no sé què, i penses, hòstia, doncs mira, et sortiran al colador encara que tu no ho sàpigues. perquè és allò de dir, ostres, com és que arrisquen tant? Arrisquem molt perquè tothom està molt còmode.
1: Clar, tenen un clima de confiança. Jo sempre dic, el que es posen les perruques són ells. No, nosaltres els donem tot, però al final qui surt a fer l'espectacle és ell. Si algú surt segur de que no l'expulsaran, que com a molt és un 4, farà riure, però que està fet amb el carinyo i que tots estem allà brindant el millor perquè puguin brillar, ho faran diferent que si els obliguem a fer una cosa que no veuen. No? Llavors, tenen confiança amb el que nosaltres els donem, no? Amb el que el pulsador els dona, per això, perquè senten que és des del respecte i des del cuidar-los molt. I, no sé, hem tingut gent... Jo és que ara parlaves d'això, Tinet, i pensava en Bertín Osborne, per exemple.
0: Sí, jo també.
1: No s'havia maquillat mai en 43 anys de televisió. Mai. I va acabar imitant a una dona. I tu li dius, i el Bertín... Bueno, jo sempre que l'he sentit parlar del programa, parla meravelles i que s'ho va passar bé i que... No? Llavors, ostres, això demostra que algú que està com molt a les antípodes del que és el nostre concurs, perquè és un tio que no sempre de tio, no? I de cop i volta fa tot això i s'ho passa bé, doncs per mi va ser un gran... Dir, mira, que bé que hem aconseguit això, no? Aquest clima i aquesta... que ells pugui sentir amb confiança per donar el mateix d'ell. I no només això, sinó jo crec que la gent a casa va descobrir un altre Bertín. No? Venia amb una imatge molt determinada i, ostres, de cop vam veure un tio pues, simpàtic, amb ganes de jugar, que tot això crec que va fer que els veiessin diferent. Llavors, pues, això em fa una mica,
0: totalment,
1: crec, aquest de confiança.
0: I aquest duet últim que han fet el Jesulín, d'Ubrique i la Campanario, ostres, és que és tremendo, va sortir a tots els diaris, a totes les televisions, va ser brutal.
1: He de dir que nosaltres no sabíem que el Jesulín després es declararia la seva dona, imagina't.
0: Sí, és que va ser preciós, un moment televisiu impagable.
1: No li vam demanar, i per què ho va fer? Doncs jo crec que perquè se sentia còmode amb tothom, perquè no estava a gust, perquè s'ho passa bé, perquè està com a casa, i de cop i volta va dir, doncs em ve de gust fer això, però no, una revista potser hagués pagat molts diners per una exclusiva així. Nosaltres
0: ja t'ho dic jo.
1: Passa perquè estem en família.
2: Però fixa't si hi ha la complicitat de tot l'equip, que ell va parlar amb les noies de vestuari, els va demanar que li fessin una butxaca especial per posar-ho. I tot això, a vegades, no ens en vam ni enterar.
0: Que bo!
1: No ho va dir a nosaltres, no ho va portar com en secret.
2: Llavors, també és veritat que quan un personatge tan mediàtic com el Jesulín, que de cop accepti a convidar la seva dona a fer un demostra que nosaltres posem tot el de la nostra part perquè tothom se senti el més còmode possible. Que ningú... O sigui, el que no volem mai és que algú pensi, ostres, em llevo i ai, ara he d'anar al plató, quin rotllo. No tots diuen, hòstia, quines ganes tinc de venir.
1: Sí. La Maria Parralo porta dues setmanes plorant per les cantonades, perquè no vol que s'acabi. Cada vegada que li fem alguna entrevista acaba plorant. I acaba, saps, que està... Perquè s'ho estan passant superbé, estan fent coses que com a cantant doncs potser no pot fer la seva carrera perquè són coses diferents. I és una experiència que està... És com un Erasmus, que saps que hi vas, passarà i no podràs repetir mai més encara que tornis al lloc perquè ja no ho viuràs de la manera. Doncs és una mica així, jo crec, una mica aquesta sensació per ells.
0: Molta gent només veu el resultat final. Quina és la part de la feina que el públic no coneix i que és imprescindible perquè tot funcioni?
2: Home, doncs bàsicament la gestió del talent, la gestió del personal. Tots som persones i tenim dies bons, dies dolents. Nosaltres hem tingut concursants que han vingut allà a fer riure el personal i feia mitja hora havien deixat el seu fill o la seva filla a urgències.
0: Déu-n'hi-do.
2: Saps què et vull dir?
0: Sí. I,
2: mira, porto 3 dies a urgències sense dormir, he deixat ara la nena a casa i vinc aquí i us faig riure, no?
0: I ho dono doncs, tot.
2: Una mica és això, no? És a dir, hi ha una gestió... perquè som persones i tothom té els seus dies. Hi ha gent que ha vingut a treballar amb febre, hi ha gent que ha vingut a treballar amoïnada perquè ha deixat a casa seva algú malalt o gent que les coses no li van prou bé i tal. I un cop estan allà, doncs ho donen tot, no? I gestionar tot això a vegades... O sigui, aquí he de donar jo tots els mèrits a la Laia, que té molta paciència. Té molta paciència, és una persona que sap escoltar i que sap posar en la pell dels demés, no? I crec que això ha sigut bàsic també perquè el programa durés tant de temps, no? Que ens hem posat molt...
0: Mira, jo us dic una cosa, soc espectador, soc crític també televisiu, en parlo molt, i us he de dir que, ostres, que veig aquesta temporada de Tocar a Més Una i és com si haguéssiu tornat a començar, treballeu amb molta il·lusió, això es nota, es percep, el públic ho percep, nosaltres també ho percebem, els periodistes, i és d'agrair perquè, ostres, veus la implicació i es nota, és que això es percep, és que es nota, és palpable gairebé, no? Aquesta bona bona complicitat entre tothom, no? I això és d'agrair, de veritat que enhorabona.
2: Sí, és com un treball en grup, no? De dir, és un entreteniment que fem i que quan el grup, bàsicament, que és qui ha de defensar el programa o han de donar la cara pel programa, que són els concursants, doncs es crea aquesta companyonia, no? Aquesta germandat que hi ha, doncs per a nosaltres les coses se'ns facilita molt, no? Perquè els èxits d'uns són els èxits de tots.
0: Ni més ni menys.
2: Aquí ningú fracassa mai. O sigui, la gran grandesa del Tocar a Més Una és que aquí ningú fracassa mai. O sigui, ni que tu siguis l'últim, ni que quedis l'últim classificat, mai et penalitzarà. Sempre passa per al davant que tu has sigut concursant i que ho has donat tot i que has fet riure la gent.
1: Sí. És que nosaltres ni ens en recordem moltes vegades de...
2: guanyar i dir-ho a perdre.
1: A vegades és, no, va guanyar aquest, no, va guanyar l'altre, perquè al final això és igual. Ara ens en recordem de la Yolanda Ramos fent...
0: clar.
1: Ens en recordem de la Sílvia fent no sé què, ens en recordem...
0: A l'Arturo, fent la Shakira, tremendo.
1: Ens en recordem de les actuacions que ens han impactat des de la comicitat o des de la gran, no, la qualitat que, de la imitació. Però no te'n recordes gens de ai, no, vaig guanyar, no va treure un quart... És que és igual, això, al final. Ho necessitem perquè, si no, les gales no tindrien... un motor. Però fins i tot de vegades això és xulo, perquè llavors quan el guanya algú que és i no, perquè és, ostres, jo tinc un 4 avui però perquè el meu amic pugui tenir un 12, saps? I això també és maco. Llavors, també he de dir que tots treballen molt, que això també és un dels secrets de l'èxit, jo crec, que és un programa que no perdona la gent que no treballa.
0: No, s'ho curren.
1: Ajuda molt els que treballen i els que no treballen. I els que treballen, la gent li agrada veure això. Encara que després no surti bé o encara que després passi alguna cosa, la imitació, però si darrere hi ha una feina, es nota i això la gent llavors entén que puguis tenir un moment que no et surti tan bé. I això és veritat que els concursants que hem tingut en general sempre tots han sigut de currar-s'ho molt i és d'agrair.
0: Es nota. Un altre dels programes que ja porta molt de temps entre nosaltres és Operació Triunfo, que ha marcat diverses generacions. Tinet, com ha evolucionat el format des de la primera edició fins a l'actualitat? I que estem molt contents que el tornarem a tenir amb nosaltres el 2027.
2: Doncs, home, ara podríem estar aquí parlant 3 hores, eh? Perquè hem passat...
0: Sí.
2: No, vull dir que han passat 25 anys.
0: 25 anys ja, eh?
2: Clar, 25 anys ha canviat tot. Hem canviat nosaltres, ha canviat el país, ha canviat l'audiovisual, ha canviat l'entreteniment, o sigui, una mica el que... Resumint molt ràpid, jo crec que, també com el gran mèrit que ha tingut Operació Triunfo en totes les seves edicions ha sigut que sempre ha sigut un reflex de la joventut que teníem en aquest moment, no? Els càstings d'Operació Triunfo han sabut sempre reflexar molt bé en quin moment estava, a quin moment socialment, a quin moment estava a nivell ideològic, a nivell de pensament, a la joventut del país, no? Doncs evidentment no té res a veure la realitat de 2001 amb la realitat del 2017. Hem vist l'evolució del pensament, de l'acceptació de la diversitat, de l'acceptació de la sexualitat de cada un, de com vivim la sexualitat avui en dia, de com es vivia fa 20-15 anys enrere. O sigui, nosaltres hem sigut una mica un reflex de tota l'evolució de la societat, no? I aquest és el gran mèrit del programa. Nosaltres hem creat, diguéssim, la memòria musical de tres generacions i de passada també hem posat una mica la societat, s'han emmirallat una mica amb aquests joves d'entre 18 i 25 anys que marcaven una pauta o que marcaven una línia de pensament i la veritat és que és molt diferent. O sigui, nosaltres, per molt que la gent sempre digui, hem millorat molt com a societat i com a país i aquesta millora es veu en els càstings del temps.
0: No, és l'evolució, aquesta evolució, no?, que comentàvem. Per acabar, m'agradaria fer-vos un petit joc. A veure què us sembla. No, és molt senzill, eh? Són preguntes ràpides. A veure què tal. A veure, em contesteu cadascú de vosaltres el que vulgueu, eh? A veure, són preguntes molt senzilles. A veure, primera pregunta. Un programa que us fa sentir... un programa que us ha fet sentir més orgullosos. A veure...
1: Tu cara me suena.
2: Sí, esclar, què t'hem de dir ara? Tu cara me suena.
0: Exacte. A veure, una imitació de tu cara me suena que no oblidareu mai.
2: Jo, per exemple...
1: Digues, Tinet.
2: La Yolanda Ramos fent del Junco. Quan estic deprimint me la poso.
0: Jo em poso perquè... moltes vegades també aquesta actuació, la veritat, i la de la Heidi, de la Sílvia.
2: A mi m'ha impactat el Junco. I m'ha impactat.
0: És brutal.
1: Jo faré una cosa radicalment diferent. Una pink que va fer la Ruth penjada d'unes teles, que va ser la primera vegada que vam fer una cosa així, i jo allò em tinc com... Bueno, va fer de plorar. Molt maca, ho fes superbé.
0: Anem un moment a OT. Quin concursant d'Operació Triunfo us ha sorprès més al llarg dels anys?
2: Hòstia.
1: Jo la Chenoa, però perquè hi ha una relació ja més enllà, però també perquè, ostres, és una noia que és una dona, que li han posat sempre, li han donat molta canya i sempre no se l'ha tractat bé.
0: Penso
1: i està allà, està presentant Prime Times, ha estat fent-ho superbé i demostrant que treballant i que té molt a dir, i per mi la Chenoa.
2: Clar, és que la Chenoa juga en una altra lliga, perquè juga en la lliga del nostre cor, diguéssim. La Chenoa està en la meva vida des de fa 25 anys i però... estiguem molt més temps, no? I el que diu la Laia és perfecte. és veritat.
1: Però a mi m'ha sorprès, veure-la de presentadora.
0: A mi també m'ha sorprès.
1: L'amor que li tinc, sí, objectivament, penso, ostres, d'Operació Triunfo, totes les carreres i tothom, tot el que ha fet... Fa 25 anys que està i ara de cop la tenim de presentadora, fent-ho superbé, fa de jurat, fa bé. Llavors, per això em quedo amb la Chenoa.
0: És bona.
2: Jo et diré, també, a mi una de les que em va impactar més va ser Cristina Rueda.
0: També.
2: Ha fet d'actriu en la Messias, que quan va entrar va ser aquells anys a Mediaset que vam tenir un parell d'edicions que entrava la gent molt, molt jove, que entraven amb 16 anys. I ella va entrar amb 16 anys i tenia una cultura musical espectacular, perquè era la germana petita, era la filla petita d'una família, tenia germans grans, els germans grans li havien donat una cultura musical que no corresponia amb la seva edat, no? I sempre em va cridar sempre molt l'atenció tot el que sabia de música la Cristina Rueda.
0: Molt bona.
1: Sempre he pensat que seria bona concursant de Tu cara me suena, eh?
2: Ho faria molt bé,
0: és molt bon impacte. Ja, apuntada, eh? Si us convidessin a participar a Tu cara me suena, quin artista us agradaria imitar?
2: Jo la Rafaela Carrà.
1: El Charlot, que és mut.
0: Sí, clar.
2: No. Jo crec que la nostra musa, si nosaltres haguéssim d'aixecar un altar, amb algun artista, hauríem d'aixecar l'altar de la Rafaela Carrà. Que sempre ens va inspirar, cada edició l'hem imitada i...
1: L'opening millor que hem fet de la història és el que vam fer imitant-la amb ella, és el que més ens agrada a tots sempre, I perquè no, la filosofia de la festa, la llibertat, que tothom tingui el seu lloc, passem-ho bé, no sé, és molt el nostre esperit també, llavors estic d'acord que jo no ho faria perquè ho faria molt malament, però
0: no
1: si tingués
0: mai
1: capacitat... Sí, sí que se sap, sí que se sap.
2: Hem de ser conscients de les nostres possibilitats.
1: Exacte.
0: Cafè o te durant les gales? O alguna altra cosa, no sé.
2: Cafè, jo. Cafè.
1: Molta aigua.
0: Què no pot faltar mai darrere de les càmeres abans d'un directe?
2: Xocolata. La Laia compra xocolata amb sal.
0: Això a mi m'encanta. Soc addicta, també. M'encanta el xocolata amb sal.
1: Sempre en portem, sí. O jo o gent de l'equip, eh? Ara ja és una tradició i sempre hi ha algú que porta, i si jo me l'ho queda a la porta no sé qui, sempre en tenim allà. Al control sempre hi ha xocolata.
0: Això està bé, això està bé. A veure, quin és el millor consell que heu rebut al llarg de la vostra carrera? Un consell que recordeu.
1: Mira, el Tinet en diu un, que ara ja estem més establerts amb horaris i tal, però diu sempre que a la tele menja quan puguis menjar i dorm quan puguis dormir, perquè no saps mai quan podràs tornar a menjar i tornar a dormir.
0: Bona.
1: I després en diu un altre, també, que no estem, que aquest jo sempre el penso molt, i no estem salvant la vida de ningú, estem fent televisió i ens estem passant bé. I que això, de vegades, que quan tens una situació que et sembla un drama impossible, ajuda a relativitzar i a dir, ei, que estem fent tele. No estem... I això a mi em va molt bé i l'aplico moltes vegades.
0: Sens dubte, estan molt bé aquestes dues.
2: Bueno, jo seria lleig que em referís a mi mateix, però a mi em van donar una vegada un consell que en el seu moment no el vaig entendre, però després sí que l'he entès. És a dir, que un no passa mai a... O sigui, els teus errors i els teus fracassos no pesen mai en el teu currículum. La gent sempre et recorda per les coses bones, et recorda pels èxits. I és una cosa que després a mi m'ha passat. Jo he tingut un èxit cada 10 anys i una llista de fracassos entremig. Però una mica és això, que en el fons la gent és bona i et recorda per les coses bones. És com quan et mores que tothom et troba virtuts.
0: Sí,
2: i tot.
0: Veritat. Sí.
2: És una mica això, no?
0: Ni menys.
2: Tu vés fent la teva carrera, vés fent coses, diu, i no et preocupis de per si una cosa no surt gaire bé o una cosa no qualla, diu, perquè al final diu la gent et recorda pels èxits.
0: Exacte, el temps posa cada un al seu lloc, ni més ni menys, també, no? A veure, definiu Gest Music amb una sola paraula.
2: Joder.
1: Casa meva.
0: És que jo diria això, no? Família, no? Potser?
1: Sí.
2: O sigui, nosaltres hem tingut la sort, com deia abans la Laia, de treballar en una cosa on ens ho passem molt bé. I això és una cosa que no tothom pot dir. Jo, hi ha molta gent que va a la feina i va a la feina perquè doncs, necessita un sou.
0: Perquè toca, sí.
2: O perquè la vida l'ha portat cap aquí i llavors, igual, potser la feina no els omple al 100%, després a les tardes tenen un hobby que els omple. Nosaltres, almenys parlo per mi, jo he tingut la gran sort que sempre m'ho he passat molt bé la feina, no? I evidentment, que jo no podem dir avui que no se n'enterin, perquè si no, no ens pagaran, no? Si ens ho passem tan bé. Però, bueno, es tracta de que ens ho passem bé, de que ens guanyem la vida, que podem mantenir la família i que som, o sigui, no sé com dir-t'ho. La gran avantatge de dedicar-te a la tele és que tu, cada 3, 4, 6 mesos, canvies totalment.
0: Sí, nosaltres, clar.
2: La Laia l'any passat, per exemple, va estar fent Tocar Més Sona i després ho va rematar fent Ària, va passar de
0: brutal, les... Brutal, Ària.
1: Meravellós, o sigui, un altre programa per estar, vamos,
0: és que la... era brutal. Nosaltres vam anar a la roda de premsa i vam flipar en colors, o sigui, brutal.
2: Això és la gràcia de treballar l'entreteniment i treballar l'atlètic. Igual estàs fent un programa de cuina i al cap de 15 dies estàs fent un documental i cap de 15 dies, que tu no ho sabies, estàs fent alguna cosa d'esports, no? I dius, pues igual si treballés a la Caixa estaria 30 anys de la meva vida darrere un taulell fent cada dia les mateixes coses. Dic, nosaltres tenim aquesta gran sort de que tot i que és bastant cíclic, perquè tant la Laia com jo hem anat a parar programes que ens han durat molt de temps i sabem que cada any farem OT o cada dos anys farem OT. I que cada any farem Tocar Més Sona i que duri molt, però entremig sempre et permet fer altres coses, no? Que sigui un documental, que sigui un programa de no sé què, un programa de no sé què.
1: Jo vaig fer El Caigut del Cel, que també va ser un altre programa.
0: També, molt bon programa.
1: Vaig
2: gaudir
1: moltíssim.
2: Clar, llavors, per exemple, de cop ens surt una gala com els Goya, no? I dius, hòstia, doncs estem fent... O sigui, aquesta possibilitat d'anar a treballar, de passar-t'ho bé, evidentment, de treballar molt i tenir estrès i de,
0: sí,
2: i de
0: sí, patir. Això no t'ho treu ningú, clar.
2: Però aquesta cosa de que tens una feina canviant és collonut.
0: Ni més ni menys.
1: Jo deia casa perquè és família, però també casa. Jo porto 26 anys treballant a Jazz Music i anar a Jazz Music és que és casa meva, no només perquè et trobes allà la família de l'equip, sinó perquè et sents com, no? Com ara que hi ha la selecció i tal. Ostres, és la meva samarreta, és la de Jazz Music. Llavors és una sensació més enllà de només família, no? És com formar part de tota la meva vida laboral. És que...
0: Això ho diu tot. Jo crec que això ho diu tot. Ho resumeix tot.
2: Passem més hores al plató que a casa nostra.
0: Ja m'ho imagino, ja. Jo quasi que sofà i una tele petita us poseu en allà, eh? Bueno, tele no cal perquè ja esteu fent tele, però un sofà de tant en tant, allà segur que el deveu tenir per anar fent un descansat.
2: També tenim que a vegades ve la família a veure'ns al plató, eh?
0: Home, que si no... Em podíeu definir també tocar a més suena amb una paraula? Tocar a més suena amb una paraula.
2: Una fantasia.
0: Total.
1: Màgia.
0: Molt bé. Completeu la frase. La televisió del futur serà... A veure.
2: Serà viva. Perquè tothom diu que es morirà i jo et dic que no, que serà viva.
1: És que no ho sé. Ara és incerta per mi. Incerta. Sí.
0: Doncs heu superat el test amb un 10. Tots dos, un 10. Heu tret un 20. Un 20. O sigui que fantàstic, fantàstic. Escolteu-me, realment ha sigut un plaer parlar amb vosaltres. Tinet, estem parlant aquests dies amb els concursants d'OT, escolta, que estan neguitosos per als 25 anys, eh? Vull dir que, escolta'm...
2: Mira, no me'n parlis perquè... Organitzar un aniversari, encara que sigui el teu, costa. Posar tothom d'acord, buscar el dia, buscar la manera... I llavors has d'intentar, diguéssim, nosaltres l'esperit d'aquests 25 aniversaris, és a dir, volem celebrar-ho amb quant més gent millor, no? I estem buscant una data de consens i un event de consens perquè pugui venir tothom. La nostra il·lusió seria que vinguessin els 208 concursants que hem tingut. Tenim alguns que s'han mort i que no... No podran venir, o altres que estan enfeinats i que tenen bolos o que estan fora del país, però pensem que, a part dels 208 concursants, hem tingut doncs, quantitat de gent que ha vingut a fer de jurat durant aquests 25 anys, hem tingut professors, hem tingut directors de l'acadèmia, hem tingut molta gent vinculada al projecte amb el qual ens agradaria celebrar aquests 25 anys. Perquè tu abans ho deies, o sigui, Operació Triunfo ha deixat un pòsit en la que és la cultura popular d'aquest país i, per tant, nosaltres li volem fer un homenatge. Ara, si organitzar un casament o organitzar un event d'aquest tipus és complicat, imagina't amb una cerimònia amb tota aquesta gent.
0: Tremendo, tremendo, de veritat. Doncs, Laia Vidal, Tinet Rovira, ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Moltes gràcies per explicar-nos què hi ha darrere de dos programes, de tots els programes que formen part de la història de la televisió, que continuen emocionant milions d'espectadors. Us desitgem molts èxits en tots els projectes que teniu en mans i esperem retrobar-vos ben aviat als nostres micròfons. De veritat, ha sigut un plaer.
2: Moltes gràcies, Joan.
0: A vosaltres, i escolteu-me, us seguirem la pista de molt a prop, com sempre.
2: No us perdeu els directes, que són molt emocionants.
0: Tothom allà a veure el tocar a més suena i a votar, eh? A votar per el vostre favorit i favorita.
2: A votar per millor. Molt bé.
0: Abraçada. Vinga. Forta.
1: Adéu, gràcies.
2: Adéu-siau. Adéu.
1: Adéu.

La gent el critica a les espatlles, per davant, per tot arreu. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, que aquesta setmana jo no sé de què ens parlarà, perquè, com sabeu, la seva secció és una sorpresa, el racó del Toni Rovira. Recordeu que el podeu veure cada nit al Canal 4 i a tot arreu, perquè es veu per tot el món, aquest home. El Toni Rovira. Toni Rovira i tu, que jo no sé on te'l trobaré.

0: day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Saw the spring come on, those in your heart and go start and in your eyes of you.
1: Boja per The Camperters.
2: Boja.
1: Boja completament.
2: Boja.
1: Boja. I el Ricky per què està boig? Per qui t'agradaria cantar avui el programa?
3: Hòstia, per mi mateix.
1: No, va, Ricky, no m'enganyes, va.
3: A veure, cantem per Chayanne.
1: ¿Chayán?
3: ¿Torero?
1: Va,
3: ¿torero?
1: Va, a ver, canta así.
3: Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! ¡Oh, ¿es un montonero o no?
3: Por ti.
1: Sí.
3: Sí,
4: sí, sí,
3: sí,
4: sí, sí, sí, sí, ya
1: somos años. ¿Somos años a qué?
4: No, no, d'amistat.
1: Ah, bueno, pensava que era una història d'amor.
3: No, una bona amistat, una bona amistat.
1: Eh?
4: Ell voldria, jo.
1: No. Ah, ell voldria.
3: No, que va.
1: Qui és el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
4: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols?
4: No.
1: I per què no vol?
4: Perquè no.
5: És un jove guapo.
1: Canta bé.
4: 20 anys d'amistat, ja, no. Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
3: 5 a 5 farem a la, platino.
1: Amics de la Caixa Tonta. Us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
6: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
6: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Au, Catalunya, que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope.
7: Que anticipaves un futuro catastro.
6: Com sempre, el Toni Rovira, és que és imprevisible, ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar...

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I nosaltres acabem el programa amb el més nou de l'Ainar, aquesta jove artista que també l'hem apadrinat des del nostre programa, que ens presenta el seu últim single, La Luz del Sol. Aviat la tornarem a tenir aquí. Gràcies al Tinet Rovira, gràcies a la Laia Vidal, que avui ens han parlat de Tocara Més Suena, d'OT i de moltíssimes coses més relacionades amb la petita pantalla, que tant estimem. Gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva història de la tele i al nostre estimat Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Seu racó en el que hi passa absolutament de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Doncs res, gràcies per ser-hi una setmana més, a totes les emissores que ens feu confiança, a la gent que ens escolta, i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
1: Reparación. El primero. Durante.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals davant la persistència d'un elevat risc d'incendi. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió de calor intensa no és tan elevada com en dies anteriors després de la finalització de la tercera onada de calor. Es manté, això sí, l'avís de calor nocturna durant aquest cap de setmana amb afectació principalment als extrems nord i sud del territori. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar incendis. Com a consells generals amb calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor. Coneguem doncs ara més a fons encara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest cap de setmana canicular aquí a Catalunya, on es presenta una jornada molt tranquil·la. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures que les més elevades sobretot s'ubiquen al Delta de l'Ebre, amb una nuvolositat que ens acompanyarà aquestes properes hores, sobretot concentrada a la Costa Daurada i també a la Costa Central. Però tot plegat es presenta un matí molt assolellat, amb unes temperatures al migdia que tornaran a enfilar-se pràcticament als 40 graus al Pla de Lleida i a punts a la Vall de l'Ebre. A la Catalunya central, valors entre els 36 i 38 graus i sobretot un ambient molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Amb una tarda que continuarà sent molt tranquil·la, alguna gota esporàdica es podria deixar escapar a l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I d'altra banda, les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. Aquestes han explicat a l'ACN que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que és qui coordina el suport al sector, però encara no hi ha hagut cap concreció. És per això que les associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri mesures de caràcter regulador. I parlem ara en plana internacional. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar, i és que ahir els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Barheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Quina calorada, eh?
6: Fa molta calor.
5: És impressionant, eh? I això sí, que sí. Encara queda molt d'estiu per endavant, eh?
6: Sí, sí, que l'hem de
5: començar. Nosaltres tot. Per nosaltres tot, perquè, clar, comencem avui el primer especial d'estiu. Sí. Ep, llum vermella, comencem.
6: Som-hi.
5: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
6: Hola, Amadeu, hola a tothom. El programa que esteu escoltant l'hem penjat al nostre web festafesta.cat el divendres 17 de juliol de 2026, Diada de Santa Justa i Santa Rufina. I atenció, perquè encetem oficialment el Bon Temps Radiofònic amb el nostre primer programa especial d'estiu. Som el número 854 de la nostra etapa digital i el 2643 de tota la nostra història, i és com passa el temps.
5: I tant, Laia, un estiu que ve carregadíssim de festes majors i celebracions arreu del país. Estigueu molt atents, perquè aquests dies tenim cites festives imprescindibles a municipis com el Vinyana, el Canà, Calafell, l'Escala, Navata, el barri mariner del Serrallo a Tarragona, a Pratdip, a Montesquiu, a Ullà, a Quarta o a Puigcerdà. Però entre les moltes i moltes i moltes poblacions que estan de festa, la cultura popular, ja ho veieu, no tanca ni per vacances.
6: I recordeu que trobareu tots els detalls d'aquestes festes i molt més al nostre web festafesta.cat. I pel que fa al menú d'avui, tindrem una conversa ben refrescant, dividida en dues parts, amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada de Fem-ho de Traca.
5: Doncs això, ens esperen 55 minuts de cultura popular de la bona, de veritat, en format radiofònic. Ens acompanyeu en aquesta primera travessa estiuenca?
6: Som-hi, que comença el Festa Festa.
7: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Ja sabeu, però mai està de més recordar-ho. El Festa Festa el podeu seguir dia a dia per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i a través del nostre canal de Telegram.
1: I si preferiu escoltar-nos mentre passegeu o feu un vermutet a la fresca, ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. A més de poder recuperar els àudios al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona. Una abraçada ben forta també a totes les emissores de ràdio locals que ens sintonitzeu setmana rere setmana.
0: I avui el programa és una mica diferent per ser un especial d'estiu, però l'actualitat informativa no ens abandona. Tindrem les notícies al Tornaveu amb l'Emma Robres i farem una ullada a les places castelleres de la mà de la Sara Soriol amb el seu especial baròmetre castell.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Ara és el moment de connectar amb el batec de l'associacionisme cultural. Anem a veure què es cou a les redaccions. Benvinguda, Emma Robres, una setmana més. Volem saber ja quines són les notícies del Tornaveu per aquesta setmana.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
5: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català ha convocat els 9ens Premis Antoni Carner amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. Des de l'ENS, com explica Rosa Maria Provencio, la seva presidenta, trobaven a faltar un espai on poder celebrar la implicació i l'esforç de les persones rere les nostres activitats de cultura popular.
6: Hem de posar en relleu que hi ha activitats que fan gent del carrer, gent que es reuneix fora d'hores i que fa una feina extraordinària. Però, clar, aquesta no surt als diaris. Llavors, nosaltres, com a centre que recull tota l'activitat de cultura popular de les diferents federacions amb totes les modalitats agudes i per haver, doncs nosaltres ho volem posar en evidència.
5: Les bases estableixen tres categories de lliure participació: a l'activitat, al projecte i a l'entitat. Per optar-hi, s'han de presentar les candidatures abans del 30 de setembre inclòs, al correu premis@ens.cat. El jurat estarà format per tres representants de la Junta Directiva de l'ENS, un representant d'una federació nacional, el representant d'una entitat de base i un expert en gestió cultural o patrimoni cultural immaterial. S'espera que amb aquesta diversitat pugui fer-se una avaluació molt més rigorosa i justa. Una de les novetats en les bases d'enguany és la discriminació positiva a aquelles entitats que o bé estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o bé en siguin una. D'aquesta manera, l'ENS vol prestigiar la importància estratègica de les federacions en el teixit associatiu. El foc, la pólvora, els correfocs, els balls de diables i els versots, si bé poden gaudir-se tot l'any, a l'estiu s'intensifiquen, en especial a diverses localitats de les comarques del Garraf, el Penedès, Tarragonès i el Camp. Avui aquí en destacarem tres. És especialment esperada la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. El dret de sortida el farà el 36è correfoc, el 14 d'agost, ja un emblema de la localitat. En el correfoc, els diables de Sant Quintí canvien la tradicionalitat del seu ball per realitzar un gran espectacle de foc. Durant els dies de Festa Major, el 15 i el 16 d'agost, els diables també faran diverses actuacions, de les quals en destaca el típic, una representació de la lluita entre l'exèrcit del bé i el mal, en què, a diferència dels altres balls parlats, la lluita acaba en empat. El 15 d'agost és també un dia assenyalat per Vilanova i la Geltrú, amb la cercavila de l'Espígol. Aquest acte forma part de la Festa Major del nucli de la Geltrú i no serà l'únic acte on podran veure's. Podrem esperar-los a la Tronada Infernal o al Tomb de Foc, que concentra una bona mostra de bèsties de foc i percussió de Catalunya. Per últim, a les acaballes de l'estiu, és el torn de les impressionants festes de Santa Tecla, que, malgrat no tenir-ne el programa encara, podem esperar que les encetin i les acabin els diables de la ciutat.
0: Moltes gràcies, Emma Robres. Ens retrobem la setmana vinent amb més actualitat. I de la informació general saltem directament al món de les torres humanes perquè la temporada castellera crema de valent. Crema com el sol, bàsicament, com el sol de juliol. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
3: Els matalassers recuperen el castell de nou.
4: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del Baròmetre Estrella. Els Xiquets de Tarragona han estrenat el 4 de 9 i han aconseguit tornar a la condició de Colla Nou, l'últim castell de nou descarregat datava del 2024. Per la seva banda, els Capgrossos de Mataró han estrenat el 7 de 8. Els Xiquets de Serrallo s'han tornat a superar aconseguint ara el primer 3 de 8 descarregat de la colla. Per la seva banda, els de Lleida han coronat el Pilar de 6, que no feien des del 2024. Els segons de zona han completat el 4 de 8 que tenien a mitges i els Nets de la Torre han revalidat el 2 de 7. Els cargolins d'Esplugues han presentat l'inusual 4 de 7 aixecat per sota. La Jove de Sitges i els d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 per sota. Els del Poble Sec han completat el 4 de 7 amb l'agulla, mentre que els castellers d'Alcafulla l'han coronat, castell que no feien també des del 2024. Els torraires de Montblanc han estrenat el Pilar de 5 i el 2 de 6, els matossers de Molins de Rei han tret el 2 de 6 i els castellers de la Droga han sumat el 5 de 6. Finalment, els salats de Súria han completat el caseller amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest Baròmetre Casteller.
7: Festa, festa!
1: Obrim el nostre espai musical. Anem cap al País Valencià per escoltar una veu indispensable de la nostra música d'arrel. Ell és en Jonathan Penalba i ens interpreta la cançó de La Rosa de Paper, que la gaudiu.

0: Quina rosa de paper més preciosa aquesta que ens ha regalat amb la seva veu, en Jonathan Penalba. Tot un luxe poder començar i sintonitzar aquest ritme de l'estiu del Festa Festa.
1: Festa Festa, estiu 2026.
0: Avui tenim el plaer de xerrar de projectes de música de tradició amb bons amics del programa, perquè es van fer molt bons amics allà a Manresa.
2: Exacte. Ara connectem i obrim el micròfon per encetar aquesta primera part de la nostra conversa amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada, en representació de la Federació de Música i Dansa Tradicional de Catalunya, la FEMU de Traca. Una conversa que vam mantenir, com deies, i enregistrar a Manresa dins el marc de la Fira Mediterrània.
0: Doncs res, aquí continuem a la plaça Sant Domènec, aquí en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, i aquí passen moltes coses, i no només passen moltes coses, sinó que està passant molta gent pel Festa Festa, està passant molta gent per aquesta carpa, i molta gent que té coses a explicar-nos, coses que donen, gent que dona valor afegit a la nostra activitat de cultura popular, i gent que fan que aquest món sigui possible i que sigui molt i molt xulo. Ai que sí? Doncs mireu, ara farem una entrevista a una gent que avui hem fet aquí a la Fira del Mediterrani, hem fet una assemblea. I atenció al nom, eh? Aquell dia no tenien gent de màrqueting i li van posar FEMU de Traca. FEMU de Traca, que és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals que avui han celebrat, doncs, aquesta assemblea. No és la primera que fan, és a dir, aquesta gent ja té un rodatge, eh? Ja té un rodatge, però sempre vinculat darrerament aquí a la Fira. Els seus grans esdeveniments han passat aquí a la Fira i per explicar-nos què és això del FEMU de Traca, hem portat el Joan Codina Vila, que és de Sabadell. Hola, Joan, què tal?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. I la Clara Ribatallada, que és d'Arbúcies.
4: Sí, senyor. Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta-me, benvinguts al Festa Festa.
4: Moltes gràcies.
0: Ha de ser el Festa Festa que sapigueu, si no ho sabíeu encara, ha de convertir-se en la vostra casa. És el mitjà de comunicació que, d'alguna manera, està atent a tot el que passa en el món de la cultura popular, més enllà de l'activitat pròpia de ballar, cremar, portar gegants, etc etc. I en aquest cas, avui ens volem fer ressò d'això, del FEMU de Traca. Escolteu-me, què és aquesta federació?
4: Doncs això, ho has dit molt bé, és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals. Fins a arribar a aquest nom vam tenir un llarg debat sobre quin era el nom òptim per representar-nos.
0: Com devien ser els altres, eh?
4: Bueno, vam arribar aquí una mica amb voluntat. És a dir, això sorgeix d'una sèrie de trobades que ja s'havien anat fent prèviament al llarg de molts anys, del que en dèiem aplec d'associacions, on associacions que arreu del territori muntem activitats al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, ens trobàvem per compartir coses, no? Compartir inquietuds, experiències, per coordinar-nos, per fer xarxa, per intentar no trepitjar-nos els uns als altres quan programàvem coses, per comentar dificultats amb què alguns es trobaven i que potser un altre també hi havia passat i ens podíem ajudar mútuament. Bueno, això, treballar plegades, no? I tot això després es va anar concretat en una forma, no?, que buscàvem i que al final vam decidir que fos la forma de federació, ja que érem una colla d'associacions i ens va semblar que la federació era una forma que podia encaixar bé amb això. I llavors va venir el procés de trobar-hi un nom que, en el qual totes ens sentíssim representades. I aquí doncs hi va haver això, un debat important, no? Perquè doncs algunes associacions s'identifiquen amb les etiquetes de ball folk, altres no. Buscàvem també alguna cosa que ens pogués explicar però que tampoc ens limités, que fos prou oberta com per donar cabuda a tothom que, amb qui compartim objectius i mirada i que puguem doncs caminar plegades i alhora que fos doncs prou definitòria i explicativa. I bueno, després de debatre molt vam anar obrint mirades i al final músiques i danses tradicionals és molt genèric, però després a través de l'activitat, no, ja es concreta més en aquesta mirada sobre el ball participatiu i al voltant de l'arrel tradicional. Per tant, són com els elements que més ens representen, diguem. La participació, és a dir, tot allò que té d'espontani quan un grup de gent es troben per ballar plegades una música que a poder ser també està sonant en directe i doncs, per altra banda, el fet de l'arrel tradicional.
0: Ha sortit ja el primer concepte que hem d'aclarir una mica per la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant i de què no estem parlant. Uh-huh. Quan parlem de ball participatiu, de què estem parlant?
4: Estem parlant sobretot de persones que s'apleguen en un esdeveniment per ballar plegades. d'una manera, això, espontània, no coreografiada prèviament. És a dir, no estem parlant d'una exhibició d'un esbart, no estem parlant d'un espectacle que s'hagi assajat prèviament i es posi en escena, sinó que estem parlant d'una ballada, que pot ser al carrer, que pot ser en una sala, que pot ser entre gent que es coneixen o no es coneixen, i sol ser un espai on sonen una sèrie de gèneres que la gent que és habitual en aquest tipus de ballades doncs ja identifica i ja coneix i pot ballar prèviament, i la gent que no té aquest contacte previ, no té aquesta experiència, doncs per imitació o perquè hi ha algú que està facilitant l'accés, doncs s'hi pot afegir d'una manera, o sigui, mentre l'actitud sigui això, respectuosa, tothom s'hi pot afegir, en sàpiga, no en sàpiga, és a dir, que no és una cosa ni que prèviament s'assagi ni que després es mostri en públic, sinó que es dona espontàniament a la plaça o a l'espai on es faci.
0: La vostra activitat, més després entrarem amb la vostra activitat al detall, per dir-ho d'alguna manera, però la vostra activitat o la vostra existència, d'alguna manera, sempre, des de que us veu presentar en públic, per dir-ho d'alguna manera, sempre ha tingut un vincle, no?, amb aquesta fira, amb la Fira Mediterrània Manresa. Els grans esdeveniments, diguéssim, associatius de la vostra federació han passat aquí.
3: A veure, és veritat que la fira és un espai privilegiat per tenir altaveu, per donar-nos a conèixer, però la veritat és que jo crec que hi ha hagut esdeveniments de tot el territori. Justament una de les intencions de la federació és aplegar. És això que ha explicat la Clara, la federació ha nascut molt des de baix, des d'unes associacions que es van començar a reunir i ha sigut molts anys més tard que hem vist la necessitat de formalitzar aquestes trobades. Però aquestes trobades han tingut... O sigui, Vic també ha sigut un lloc molt important, Girona ha sigut un lloc molt important, és a dir, que els anfitrions han anat rodant, sense obviar que Manresa és un centre evidentment important, i per això doncs, també la nostra presentació oficial vam voler aprofitar l'esdeveniment de la Fira Mediterrània, però ja et dic, intentem que tot el territori tingui... Per nosaltres és important i té una presència molt especial.
0: Us vau presentar públic, si no recordo malament, el 7 d'octubre del 2023, aquí en el marc de la Fira. Des del 2023 fins ara, què ha passat?
4: Doncs han passat moltes coses, d'altres potser ens hauria agradat que haguessin passat i encara no han passat, però hi continuarem treballant.
0: Però passaran, i tant que sí.
4: Sí, de fet, nosaltres, diguem, ens vam constituir com a federació a finals del 2022 i ja veníem d'això, d'una trajectòria d'almenys 9 anys previs d'aquestes trobades informals que en dèiem aplecs d'associacions. I llavors, doncs, quan vam decidir fer la presentació pública amb una roda de premsa i tot per temporalitat i també per idoneïtat del context, doncs vam escollir la fira, que a més sempre ens ha posat les coses molt fàcils per celebrar assemblees aquí, per fer-hi la presentació ara fa 2 anys i per tota una sèrie de coses que hem estat treballant després col·laborativament amb la fira, amb la qual cosa tot l'agraïment a les portes obertes que des de la Fira Mediterrània han tingut sempre cap a nosaltres. I vam decidir aquest espai i des de llavors hem començat a activar una sèrie de coses. És a dir, prèviament ja hi havia hagut molta feina interna fins a arribar a la forma legal de la federació i tot el procés que això suposa, no? De fer uns estatuts i posar-nos d'acord en cada una de les coses, no? En els objectius, en la Junta. Vam tenir una comissió que en dèiem comissió de governança, que es va dedicar molt a treballar com funcionaríem internament i com ens organitzaríem. I, per tant, ja hi havia, abans d'aquesta roda de premsa de presentació, tota una feina feta. I des d'aquell moment, ara fa 2 anys fins ara, s'ha fet altres feines, no? I s'estan continuant fent. Una, molt en la direcció de continuar aglutinant associacions perquè en van sortint de noves, perquè n'hi ha d'altres que potser ja estaven funcionant però no les coneixíem o no ens coneixien a nosaltres, i doncs d'anar teixint aquesta xarxa de complicitats entre diverses entitats arreu del territori que estem fent feina al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, i alhora doncs d'anar creant recursos que puguin servir per enfortir aquest sector, tant a nivell de donar suport a les entitats, per exemple, de facilitar informació sobre les subvencions, les convocatòries que van sortint, etc. Com a nivell també de programadors, d'intentar facilitar recursos perquè el ball participatiu s'entengui també com un espai que, més enllà del que programem les pròpies entitats, pugui ser programable per ajuntaments o per equipaments que fan cicles de programació, etc. Llavors, en aquest sentit, estem fent una feina d'identificar grups i músics que fan música per al ball participatiu i hem creat una guia de grups i músics, i un altre treball d'identificar mestres de dansa, no?, que també estan en actiu en el sector i s'està fent també un treball en tot aquest àmbit, amb la idea tant això, no?, de crear espais de trobada, de debat, de treball entre aquests sectors i de donar-los a conèixer a fora. Llavors estem fent també feina de comunicació, no?, d'explicar, d'explicar-nos qui som, què fem. Estem fent també feina de coordinació, no?, per exemple, de tenir una agenda compartida on tothom pugui anunciar les ballades que fa o els tallers que fa, tant per intentar no contraprogramar-nos com també per donar a conèixer i que arribi més fàcilment en el públic destinatari. Llavors estem fent una feina també de construcció de discurs, de debat, de reflexió al voltant del sector, i una feina d'intentar anar construint experiències de bones pràctiques o una mica també de pautes de com ens agradaria que funcionés això, perquè a nivell contractual, doncs, hi ha moltes mancances, a nivell, a vegades, de consideracions tècniques també falta fer pedagogia, no?, de coses que calen perquè una ballada funcioni correctament, no?, anar treballant tant a nivell ideològic i discursiu en aquests temes, com després a un nivell pràctic també convertir-ho en coses que puguem compartir amb els programadors o amb el públic, no?, perquè això funcioni.
0: Quantes entitats, organitzacions, o quantes entitats esteu plegades sota aquesta federació? I de quins pobles, de quines viles, de quines ciutats? Qui aplega aquesta federació? Com són aquestes entitats?
3: Ara mateix estem amb més d'una dotzena d'entitats que s'han federat, però val a dir que durant tots els anys previs, durant aquests aplecs d'associacions, hi ha hagut moltes més, i moltes més que jo crec que segueixen connectades. El que passa és que aquest pas de formalitzar, de federar-se, com que encara estem una mica a les beceroles, la cosa va lenta, hi ha moltes entitats que s'ho estan mirant, rumiant, també ho estan debatent, però diguem que dins del país aquestes entitats que han estat actives en algun moment o altre de tota aquesta construcció, tranquil·lament 30-40.
0: I així és per dir-ho d'alguna manera, no cal que les esmenteu totes, ja sé que ara haureu de fer lleig, no? Però el món comunicatiu és així. Qui hi ha aquí que puguem identificar?
4: Home, que es puguin identificar així fàcilment, hi ha entitats referents, no?, perquè fa molts anys que programen ballades participatives, com pot ser la Plaça del Rei de Barcelona, com pot ser Corrambla Girona, com pot ser Tradivall, com pot ser Treure Ball, com
3: pas
4: pot ser Pas al Pas, Dansetes a Sabadell, Loca Rosa a Vic. Sí que és veritat que a nivell territorial, i això és una cosa que volem millorar, però hi estem treballant també, el gruix d'entitats ens concentrem, diguem, comarques de Barcelona i Girona. Tenim representació al Maresme, per exemple, en Trasvals, comarques gironines, que ja he citat també Corrambla, llavors hi ha la Cur, el Berguedà, però la cosa queda molt així entre comarques barcelonines i gironines, i tenim contacte, i en altres moments de plecs previs hem estat en contacte amb i han estat implicades entitats de Lleida i del sud, però pel que sigui en formalitzar les adhesions a la federació, doncs estem encara en procés de recuperar gent que havia estat més activa. També ens passa que moltes d'aquestes entitats, diguem que hi ha una realitat molt diferent d'entitats, no? Des d'entitats, alguna molt poca, més gran, amb personal propi i amb una capacitat de recursos i de mobilització més gran, moltes entitats molt petites que fan una feina local importantíssima i valuosíssima, però local, no?
3: Potser fins i tot no estan ni constituïts com a associació.
4: Sí.
3: Que això també és com una petita dificultat.
4: També hi han representats grups que estan treballant molt bé a la zona del Pirineu, però alguns encara, per exemple, no estan legalment constituïts com a associació, sinó que tenen altres formes d'organització i de participació que són supervàlides i superefectives per estar fent el que fan, però que a vegades llavors l'encaix amb una federació que ja li trobem, també l'encaix sí. A un nivell més informal, però... Bueno. Llavors, això, no?, que algunes d'aquestes entitats són petites, tenen, doncs, poques persones que ho estan liderant, i la feina de liderar una entitat ja requereix molt, no?, de compromís i de participació, i a vegades llavors com sumar-hi la participació a una supraentitat com pot ser una federació, doncs no tothom té la disponibilitat en tot moment de fer-la. Però bé, tenim allò com contactes fets amb moltes entitats, no?, o Folca Olot, en altres territoris que en algun moment doncs també s'hi han fet sinergies i les portes són obertes per per poder-hi continuar.
0: Majoritàriament les entitats que teniu, pel que entenc, programen ballades en els seus municipis, en els seus barris, no? Com seria la dinàmica d'una entitat d'aquest tipus? Deuen tenir un comú denominador, tot i que cadascú té la seva personalitat, però cap, més o menys tots us deveu moure d'una manera bastant similar, no? O no?
3: Depèn, eh? Crec que no.
0: Explica'm això.
3: És també un dels grans reptes de la federació, és a dir, que jo crec que també el fet de federar-nos ens ha portat a un debat, a unes discussions, i ara mateix estem fent servir un vocabulari, això de ball participatiu, és una cosa que abans no, ni ho dèiem, no? Ball folk. I clar, a partir d'aquí ens hem adonat que no tothom s'identifica amb això, perquè no totes les entitats treballen sota el mateix supòsit. Hi ha entitats, per exemple, Passa el Pas, que jo crec que ara estic parlant també en boca de coses que no conec, però a mi la sensació que em dona amb gent de Passar el Pas és tota una sèrie de gent que van assistir a uns cursos de danses d'Europa de l'Est, de danses gregues, que fins i tot han viatjat, han anat a conèixer formadors, i que per no perdre aquest vincle, doncs se segueixen trobant per seguir ballant aquestes danses, per seguir-les recordant, i tot i que és música d'arrel, música tradicional, però d'una cultura bastant exòtica a la nostra. En canvi, hi ha altres entitats que el que els hi preocupa, o el seu pal de paller, o el que volen fomentar, és una cultura molt propera, molt del territori, de les danses que es ballen a la comarca i que també les volen recuperar. La Plaça del Rei també va néixer com un anem a recordar aquelles danses que havíem après. Això estem parlant ja de fa 40 anys.
5: Sí, sí.
3: I que ha evolucionat cap al que és a dia d'avui. És a dir, que no només els punts de partida a vegades poden ser molt dispars, sinó que, a més, l'evolució que hagi pogut tenir una pròpia entitat també ha acabat donant lloc a activitats bastant diferents. Per exemple, a Cur, una de l'activitat estrella que té és un festival que es munta al setembre, el Berguedà Folk, que té una afluència que és considerable i remarcable. I, en canvi, hi ha una altra entitat que potser el que farà és un curs de danses per la gent del barri, com a molt programarà un sarau. Tenim nosaltres aquí també com un repte, com a federació, que és una de les coses que més estem tenint en compte, i és aquesta cosa inclusiva, de que totes les entitats puguin veure-hi a la federació el seu lloc i el seu espai.
0: Mm-hmm. Ara has tret un altre concepte que potser el tenim, alguns el sabem o no. Has dit sarau. Mm. Què és un sarau?
3: Això també ha sigut com d'aquestes paraules o d'aquests conceptes que hem com anat treballant o potenciant.
0: No, t'ho dic perquè per mi un sarau és un sarau de carnaval a Barcelona, segle XVIII, XIX, XX, uh-huh. Principis del XX, gent que s'agrupava per ballar per carnaval.
4: Sí, per definició, sarau és un grup de gent que s'ho passa bé ballant. I això, com a definició, a mi em sembla fabulosa.
3: Fes, I és així com al voltant del ball.
4: Sí, és un passar-s'ho bé a través de l'activitat del ball.
3: Sí, que també això de sarau també ve una miqueta de la cera, de la tarda, de la nit, de la foscor, una miqueta, eh?
0: Sí, sí,
3: també
0: sí,
3: la serenata, no?
0: És sarau mica... sempre és vespre. Sí, jo sempre sí. Els ubico els vespres,
3: en sarau. Tot i que vas, en fem a ple migdia, no? Però vaja, diguem-ne que amb el que ens hem quedat nosaltres és aquest concepte de festa al voltant del ball.
4: Uh-huh.
3: I que llavors, hi ha ara, més ingredients, no?
4: Sí, ara és com que el terme s'està agafant per definir aquests espais participatius, oberts, on tothom que vulgui pot participar, que s'articulen al voltant de la música en directe i del ball. És a dir, que hi ha un grup de persones que s'apleguen i toquen espontàniament. Això també és possible perquè s'ha anat construint un repertori, com diguem, de punt de trobada, no? Que és un repertori potser conegut per, o popular entre els músics d'arrel tradicional, però no sempre ha de ser així. A vegades, doncs, no sé, hi ha gent que fa una proposta i qui pot s'hi suma i qui no la sap, doncs, pica de mans i també s'hi val. I és això, no?, com una articulació espontània de música que es dona en aquell moment a través de músics que potser habitualment no toquen junts, potser no s'han vist mai abans, potser ni es coneixien i es troben allà i comparteixen aquella estona de música amb l'afegit, perquè això fins aquí podria ser una jam session, per entendre'ns, però amb l'afegit que els gèneres que es toquen són ballables i llavors també hi ha aquest espai compartit de participació en la dansa. I aquest seria... No tothom en diu sarau, vull dir, d'aquesta fórmula hi ha algunes entitats que la programem sota el nom de punt de trobada, hi ha altres entitats que en diuen d'altres maneres.
3: Ja, inclús en diuen sí. Jam o jam tradicional.
4: Però sí que últimament està sonant aquest nom de sarau per definir això, aquests espais, no? On hi pot haver cant, hi pot haver música, hi pot haver ball, i fins i tot hi poden quebre altres manifestacions espontànies, eh? Un pot sortir explicar un acudit, si li vol. Però...
3: Llegir poesia, sí. El menjar, també és un aspecte important de la festa.
5: Sempre.
3: Això és,
5: sempre.
3: Això és important.
0: Ma, ballar, no sé, però a mi el menjar sempre m'hi trobareu, eh? Sempre, eh? Podeu ballar bé, però menjar, escolta'm, el menjar no
4: I
0: pot faltar mai.
4: I aquesta és una de les formes que algunes entitats fan servir recurrentment, no? Això que deia abans en Joan, que les entitats que formen part de Fem-ho de Traca són molt diverses i les seves activitats, per tant, també són molt diverses, però sí que hi ha alguna sèrie d'activitats que solen ser comunes o habituals, no en totes, però que moltes entitats les utilitzem. Una són els espais de formació, com els tallers, no? Tallers de dansa, monogràfics, tallers per a músics perquè toquin per al ball, i l'altre són els saraus, no? O punts de trobada, o jams, o diem-ne com vulguem. I llavors també hi ha la programació de ballades, doncs, amb grups de música o amb músics professionals que se'ls contracta per fer una ballada, que això pot tenir un format, doncs, de ballada esporàdica o de festival o així, no? I dintre d'aquest ventall i d'altres, eh? Perquè llavors hi ha altres entitats que encara fan altres coses. Una mica es va configurant el mapa aquest, no? De les activitats que fan les entitats que formen part de Fem-ho de Traca.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Un plaer compartir una estona amb la gent de Fem-ho de Traca. Continuem parlant de la música d'arrel i del teixit associatiu. Us deixem amb aquesta segona part de la conversa amb en Joan Codina i la Clara Riba Tallada de la Fem-ho de Traca. Recordem aquesta conversa que vam mantenir i enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
0: Per conèixer-vos una mica i poder preparar una miqueta aquesta conversa que estem mantenint, perquè jo us he de dir, jo no us coneixia de res, més enllà del seguiment o del coneixement que pugui tenir com a persona que està en un mitjà especialitzada en cultura popular, però clar, nosaltres no ho sabem tot i necessitem que ens ho expliqueu. Necessitem que ens ho expliqueu, les coses. Doncs el vostre Instagram explica moltes coses de més de les que us penseu. Fins i tot en els colors que escolliu per comunicar. I com mapegeu les vostres idees en Instagram. Es parla molt de vosaltres, no? I, per exemple, hi ha un mapa, teniu un mapa que parla dels vostres equips de treball.
4: Mm-hmm.
0: Va, tu abans n'has apuntat un, que crec que ha sigut molt important per vosaltres, que ha sigut la governança.
4: Sí.
0: Però hi havia molts equips de treball, hi ha un mapa que hi ha molts equips de treball que també diu molt de com vosaltres voleu treballar.
4: Sí, aquí es nota molt que això ha sortit des de baix, no? Perquè tenim una estructura molt horitzontal i en aquest sentit hi ha una junta perquè hi ha de ser, perquè per constituir la federació doncs s'havia de formalitzar una junta, però, diguem, el poder de decisió el té l'assemblea i la capacitat de treball el tenen les comissions. I són comissions que es poden crear per generació espontània. És a dir, ara hi ha aquelles que són les que tenim en aquest organigrama que has vist a Instagram.
0: Que són?
4: Que ara te les diré. Però que això van sorgint i es van fonent a mesura de les necessitats i de les ganes i els impulsos de les persones. Si ve algú i diu, ostres, és que s'hauria de parlar de no sé què tal, vinga, fes una comissió i som-hi, no? Llavors, ara mateix, les que tenim, a part d'aquesta de governança, que va tenir molt de pes a l'inici per això, no?, configurar com ens organitzàvem i com funcionàvem, i que ara està com més en hibernació, diguem, tenim una comissió de comunicació, que és la que s'encarrega d'alimentar les xarxes socials, els continguts per la web, etc. Hi ha una comissió que en diem IT, d'Informació i Tecnologia, que és la que porta totes les eines informàtiques de la web, del calendari, i que fa possible, doncs, que...
0: Teniu web, eh?
4: Tenim una web,
0: sí. Està activa, aquí no hi he entrat.
4: Femodetraca.cat.
0: Repetim, eh? Femodetraca.cat.
4: Exacte. Llavors tenim la comissió d'Economia, que és la que porta els números.
0: Aquests són aquells que quan els dius podem fer això et diuen no, oi?
4: Sí,
0: els d'Economia sempre són així. Són així. Totes les entitats, vas al tresorer, és que hem pensat, quan dius pensat, diu no. Dius, hosti, però si hem vingut a fer coses, no?
4: De moment estem en aquesta fase de fem coses sense diners. Però com que som molt creatius,
0: fantàstic,
4: ho podem fer.
0: Això. És fantàstic, això.
4: Llavors tenim una comissió, que és la de Gremi, que és aquesta que està
0: aquesta
4: fent aquest treball.
0: Aquesta m'ha cridat l'atenció.
4: T'ha agradat, eh? T'ha agradat això de
0: nom,
4: Gremi.
0: Gremi.
4: Ens hi vam pensar, amb els noms, els vam triar molt a consciència. Doncs aquesta de Gremi, bàsicament, fa aquest treball de fer xarxa, no? De moment hem començat per el treball amb músics i grups de música que fan música per al ball tradicional, i llavors també el grup aquest de mestres de dansa, però amb la idea, i a part del grup pròpiament d'associacions, no?, que també el treballem des de gremi, i hi ha la idea de més endavant poder fer també com un directori de tècnics de so que treballen específicament per, o que tenen coneixements per poder treballar amb qualitat en els grups de música tradicional, no? Perquè a vegades també et passa, et programen en un lloc, vas allà i el tècnic de so no ha sentit mai un acordió diatònic i no sap com sona, o no sap on col·locar un micro per sonoritzar una gralla o el que sigui, no? Llavors, doncs això, no? També tenim ganes d'obrir cap aquí i llavors també de fer un treball amb programadors, etcètera, i anar ampliant totes aquestes accions. Però de moment gremi ens estem concentrant amb les entitats, els músics i grups de música i els mestres de dansa. I llavors tenim una altra comissió que es diu Prospectiva, que és la de pensar més enllà, diguem, la de...
3: Cap on anem?
4: Sí, cap on anem, la de fer-se preguntes, la de filosofia, no?
0: Ai, aquí qui hi ha, va, aquí qui hi ha?
4: jo hi soc. I res, és com aquesta que també vol mirar-se una mica les coses com amb perspectiva de país, no? Estat de la qüestió, cap on anem, cap on volem anar, la que pensa més a llarg termini, no? I no tant en les accions concretes, sinó en aquesta direcció i aquesta visió i aquesta missió, diguem. I llavors hi ha una comissió d'inclusió.
0: Què enteneu vosaltres per inclusió? Perquè aquí també hi ha tot un debat,
4: sí,
0: eh?
4: Hi entraria tant tota la perspectiva edatista, és a dir, que contemplar les ballades i les activitats de les entitats des d'una mirada oberta i no des d'una mirada adulta centrista, és a dir, preveure que si ve mainada, doncs hi pugui estar a gust. Llavors hi ha una mirada també de capacitats i de diversitat funcional, no? Pues que si vol venir una persona amb una diversitat funcional, doncs també pugui gaudir de la ballada. Hi ha la mirada de gènere, hi ha la mirada LGTBI+, i hi ha la mirada, diguem, cultural, racial, si vols. I és una, diguem, que té moltes capes i tantes coses com vagin apareixent,
3: capes com reptes, que també el dia a dia ens els planta la cara, però que també són uns reptes que ja han sigut sempre i que s'han anat resolent, no? També.
0: Sí, sí, esclar. Mm-hmm. Sí. I més, que ens queda alguna? Algun equip de treball aquí?
4: Que ara estiguin actius, així, no. No sé si en l'Instagram en surt algun més, si en surt algun altre, ara no ho recordo,
0: però ara ve una altra part. Abans hem parlat del ball participatiu, hem parlat d'un concepte que sortia així en la conversa al Sarau, però volem parlar dels mestres de dansa. Perquè, clar, vosaltres hi poseu molt accent amb els mestres de dansa, també, com una cosa important dins la vostra activitat del Fem-ho de Traca. Comencem per definir què és un mestre de dansa.
3: Un mestre de dansa seria aquella persona que representa, que té com els coneixements per unir música i dansa. És a dir, diguem-ne que una cosa que insistim molt és que ens agrada molt quan el músic toca amb consciència per la dansa, és a dir, que allò que està tocant ho està tocant doncs perquè el ballador ho entengui l'estructura, entengui com funciona, i evidentment el ballador ha de tenir una certa cultura de dansa i de música doncs per interpretar tot allò. El mestre de dansa és el qui posa en comú o connecta aquests dos mons i ofereix aquests aprenentatges. És una figura, diguem-ne, que que pot ajudar tant per formar músics com per formar sobretot el públic, però podria ser una figura idealment també fins i tot prescindible, és a dir, que en el fons el que es busca és que cadascú tingui la seva pròpia manera de ballar, que cadascú tingui els seus propis recursos, sobretot si volem fer aquest ball que sigui participatiu, que sigui inclusiu, que no necessitis acreditar que tens uns coneixements per venir a la plaça a ballar. A la plaça a ballar hi va tothom. El que passa que dins d'aquí, si vols tenir més coneixement, vols... Diguem-ne que... I això és una prèvia que també m'hagués agradat fer amb altres temes que han sortit, que nosaltres no ens estem inventant res. Tot això són coses que ja existeixen des de fa temps. L'única cosa que vol fer la federació és com buscar aquests espais i que això estigui valoritzat i posat en valor i que es tingui en compte, com ara sembla ser que aquí la fira doncs també s'està tenint en compte, perquè si no quedaven com uns espais com molt marginals. Per això aquí doncs potenciem els saraus, volem potenciar totes aquestes entitats, volem potenciar el ball participatiu i també la figura del mestre de dansa.
0: Entenc que tu ets mestre de dansa.
3: És una de les coses de les quals em dedico també, sí.
0: De nou, perquè com que...
3: Sí.
0: No, amb la passió que ho expliques...
3: Ho estic aquí transmetent.
0: No, és fantàstic. Continua.
3: I perquè a vegades trobo que ens hem desconnectat una mica. Ens hem desconnectat en el sentit que a vegades tant els músics han perdut aquest ofici. Els músics de sardana, per exemple, això no ho han perdut. Un músic de sardana de cobla té claríssim com ha de tocar, encara que no hagi ballat mai. En canvi, ens trobem que amb la resta de gèneres, això és com una cosa que ens alarma una miqueta i que és un dels objectius que tenim, és que no volem perdre aquest hàbit o aquesta costum històrica que hi ha hagut de saber tocar perquè allò fos ballable i que el ballador sapigués ballar. Diguem-ne que el nostre vocabulari, tant com a músics com a balladors, s'han empobrit moltíssim. I una de les... I és perquè aquests punts de trobada, però això també és una pobresa social.
0: Com, per exemple, quan dius això, aquesta pèrdua de coneixement i, per tant, de que això, d'alguna manera, impacta en el llenguatge, també, en la parla, entenc, no?
3: Exacte.
0: Com, per exemple?
3: Per exemple, si anem a nivell de ball, ens podem passar tota una ballada ballant-ho tot en pas de polca.
0: Quan no tots són polques.
3: I no tots són polques, evidentment.
0: Clar.
3: I no tots són polques. I és aquí, o a vegades ens hem acostumat també a un menjar ràpid, no? De dir, vale, vull ballar això, escolta, digue'm quatre passos endavant, quatre passos endarrere i ja està. Quan en realitat la dansa tradicional i popular no és anar tots alhora amb aquests quatre passos endavant, sinó que cadascú tingui una capacitat d'improvisar, ornamentar i de fer-se la dansa pròpia, que això és el que és bonic de plaça, que tu ballaràs a la teva manera.
0: Una cosa que, per exemple, els nostres avis i els nostres pares feien.
3: Correcte.
0: Sense fer cap mena d'escarafall.
3: Exacte.
0: És a dir, el meu pare i la meva mare, que eren molt balladors, ho ballaven tot amb un ball de festa major, per exemple, i tot ho ballaven diferent, i tot ho ballaven... I deies, i aquesta gent ho han après?
3: Perquè hi havia una pràctica, hi havia una immersió,
0: clar,
3: hi havia tot això. I nosaltres, aquesta immersió, o se'ns ha perdut, o se'ns ha desconfigurat, o la tenim en uns altres ambients, i creiem que s'està perdent una mica això, i és com posar el crit d'alerta, de dir, no, per això volem fer saraus, per això volem fer aquestes trobades intergeneracionals, on es reuneixen músics, on es reuneixen balladors, on no hi ha aquest escenari, i el propi músic ara se'n pot anar a cantar, i el que estava tocant el flabiol ara pot sortir a ballar, i que hi hagi aquesta circulació és com una cosa vital, molt important, que abans passava i que ara potser ja no està passant tant.
0: I ara el fem una traca. Quins són els reptes, les activitats, el que tenim més proper d'aquí els propers 50 anys?
4: Uau!
0: No, però els més immediats.
4: Mira, una de les funcions que per les quals ens va semblar que valia la pena constituir la federació, perquè, és a dir, haguéssim pogut continuar funcionant com funcionàvem, amb aquests aplecs informals, no? Ens trobàvem, debatíem, conversàvem i després ballàvem i ja està, no? Però ens va semblar necessari, entre d'altres coses, constituir-nos per poder ser interlocutors amb les administracions públiques i amb una sèrie d'agents que potser individualment cada una de les entitats petites doncs no tenia la força com per anar-hi. I aquesta és una de les funcions que hem començat a fer i que volem continuar fent en els propers temps i que, per exemple, ens ha portat a entrar en diàleg amb l'organització de la Fira Mediterrània per poder veure...
3: Perdona que talli, Clara, eh? És que també estem com molt convençuts de que té molts valors totes les activitats que proposem. Quan sents a vegades parlar a les administracions, sents parlar als polítics de que, clar, és que calen activitats intergeneracionals, calen activitats que no sé què, penses, ostres, és que tot això que estem fent ho té.
4: Sí,
3: si es treballa bé, no? Tot aquest, la visió de gènere, tot això, dic, perquè a mi hi ha una frase que m'agrada molt, i és que ho deia un DJ, eh? I diu, una plaça de ball, un espai de dansa, és un espai polític.
0: Sempre.
3: Perquè aquí
0: sí,
3: estàs...
0: Tant.
3: Aquí estàs, la
0: tant.
3: Gent s'està relacionant, aquí estan passant moltes coses. I creiem que totes aquestes associacions que estan treballant estan fent una feina social, una feina política molt important. I en el fons és dir, ei, administracions, o sigui, és que som aquí.
0: Si una tenim... cosa fem, no només vosaltres, sinó tota la gent que ens dediquem a la cultura popular i a la cultura,
3: exacte,
0: és política.
3: Sí,
0: nosaltres
3: sí,
0: fem
3: sí,
0: política des del sentit més grec de la paraula, de la gestió de la polis, no? Estem incidint plenament.
4: Jo penso que hi ha poques coses tan comunitàries, no?
3: Exacte.
4: I amb un poder tan gran d'interrelació com això, no? Viure una festa plegats, no? I en la festa hi poden haver molts elements, però almenys a casa nostra, la música i la dansa junt amb el menjar són elements centrals de la festa. I en aquest sentit, no? Això, no? Volem ser, doncs, un òrgan d'intercomunicació entre això que ja que està passant des d'entitats petites o fins i tot sense entitat

0: important i que tenim ganes de fer.
1: Joan i Clara, el temps se'ns acaba de marxar. I no ho sembla, però hem fet més de 35 minuts de conversa. Això és moltíssim, però ha sigut tan xulo.
2: Molt agradable,
1: ens ho hem passat molt bé. Ara és el vostre minut de glòria. Hi ha alguna cosa que voleu dir que jo no us he preguntat, perquè jo sóc un periodista badoc i no us he preguntat bé, i dius, ostres, és que volem donar aquesta informació i el tio no ens ho pregunta. Com pot ser que no ens ho pregunti?
0: Jo crec que ho has fet molt bé com a periodista i ens has preguntat tot el que s'havia de preguntar. Jo potser només per afegir alguna cosa, que a vegades quan, és que ara quan escoltava en Joan que parlava així de preservar, no?, aquestes danses, en aquest sentit, no?, de que, ostres, que no es perdi, no?, aquesta manera... No es fa des d'un lloc, i en Joan no ho ha dit així, però per si algun noient ho ha entès així, no es fa des d'un lloc de voler fer les coses bé, perquè sempre s'han fet així, ensenyar com es balla correctament el ball pla, perquè és molt important preservar que no es balla... No, sinó simplement perquè és que quan el balles d'aquella manera, que mola molt. Llavors això s'ha de saber, no? I la gent ho ha de saber, no? I llavors com, ostres, no poder transmetre això, no perquè no es pugui canviar ni una coma de la tradició i perquè no, s'hagi hagi de quedar intocable com es feia no sé quin any fa no sé quant de temps, sinó perquè com a cosa viva i orgànica, però amb coneixement d'allà on venim i de... té molt de sentit i fa... És molt xulo de viure. Llavors, això.
2: Que la tradició som nosaltres, l'estem fent nosaltres i simplement la Federació pot ser aquest espai de reflexió, de conduir i, com ha dit la Clara, no volem preservar cap objecte o cap dansa en concret, sinó és una manera de fer, una manera d'interrelacionar-nos i una manera de reactualitzar-ho tot, perquè, de fet, ningú antigament tenia la sensació d'estar ballant coses tradicionals. Tothom ballava el que es portava. Tothom tenia la sensació de ballar lo modern i nosaltres volem seguir sent moderns, no? sent actuals.
1: Sí, i tant. Joan Codina Vila, Clara Ribatallada, el temps ara sí que se'ns ha acabat. Moltes gràcies per haver vingut al Festa Festa, que volem que a partir d'ara aquest programa sigui casa vostra, que pugueu...
2: Gràcies.
1: Utilitzeu-nos d'altaveu. Això és casa vostra. Encantadíssim. Recordem, representants avui de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, fem-ho de traca. Moltes gràcies.
0: Moltes a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
3: Festa Festa. Estiu 2026.
4: Doncs fins aquí aquesta interessantíssima conversa. Joan Codina, Clara Ribatallada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer especial d'estiu i, evidentment, per la gran feina que feu des de la Fem-ho de Traca. Ens retrobem ben aviat.
5: Festa, festa!
1: I amb les paraules de la Clara i en Joan, aquest Festa Festa número 2643 va arribant a poc al seu final. Volem agrair la col·laboració i la feina dels companys que han posat veu a la informació d'avui, l'Emma Robres amb les notícies del Tornaveu i a la Sara Soriol al peu del baròmetre casteller.
4: I tampoc ens ho podem oblidar de citar i agrair la tasca de tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el programa surti a la llum cada setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Adell i nosaltres mateixos. L'Amadeu Carbó
1: i la Laia Camproví. Abans de tancar la paradeta i de desitjar-vos un bon cap de setmana de festes majors, ens acomiadarem, com és ja normal i és segell d'aquesta casa, amb una sardana.
4: Avui us deixem amb una peça carregada de sentiment. És la sardana Missatge Poètic, una obra del mestre Jordi León, interpretada amb el bon ofici de la Cobla Principal del Llobregat.
1: Nosaltres marxem, però la setmana que ve i tornarem amb el segon especial d'estiu.
4: Que tingueu una molt bona setmana i fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Estàs escoltant

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. En aquest sentit, avui 33 municipis repartits entre les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar així els focs i com a consells generals davant la calor es demana a la població hidratar-se molt sovint evitant activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot durant les hores de més calor. I un apunt de mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han restablert la circulació fa uns 15 minuts aproximadament després de quedar tallades a primera hora del matí entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. En aquest sentit, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'estaven desviant per Vilafranca del Penedès. Canviem de tema. Les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa que coordina el suport al sector, però que no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri i mesures de caràcter regulador. El sector pateix, doncs, el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars durant aquest estiu. I en plana internacional, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar. Ahir divendres, els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. Hores abans d'aquest episodi havien atacat una zona propera a un hospital oncològic infantil, fet que va obligar a evacuar aquest centre. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermónela Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Simplement Diables són l'entitat de l'any i per això són també els protagonistes del pregó. Nosaltres avui aprofitem aquesta efemèride per parlar amb ells també del seu 30è aniversari. Per això saludem a la Sònia. Com estàs?
2: Hola, què tal?
1: També teníem nosaltres la Dan. Com estàs?
3: Bé.
1: I l'Eloi.
4: Què tal?
1: Gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, i fent context, on neix o quin és l'origen de Simplement Diables?
4: Doncs mira, Simplement Diables va néixer ja el 1996, que fem 30 anys aquest any i tal, i va néixer realment de quatre joves punkis de Premià de tota la vida, que es podem veure ara pel Marina i demés, i res, que volien fer festa, es van ajuntar i d'aquí van anar tirant. I des d'allà doncs, hem passat pel Sant Pau, per el Gas, a Can Manent, ens hem anat movent, i fins aquí.
1: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta família d'aquests 30 anys que coincideix justament també amb Pirates i Premianencs, aquest desembarcament. Sònia, què és per vosaltres el fet de que se us reconegui d'alguna manera doncs, com a entitat de l'any i també com a pregoners la tasca que heu estat fent durant aquestes 3 dècades?
2: Per nosaltres, com diria qualsevol colla, és un superorgull poder estar aquí, poder fer aquest pregó i sobretot el reconeixement que se'ns fa a la nostra labor. Crec que som una colla que ens hem sabut adaptar als nous temps. Som una colla que hem anat creixent, que fins i tot hem incorporat aquest perfil que de vegades costa, que són els joves, que també els tenim. Per tant, una colla que abarca totes les edats i la cultura del foc, sobretot.
1: Mm-hmm. Sònia, a quin moment viu la cultura popular, diries, actualment? Ens parlaves d'aquestes noves generacions, però quina radiografia en faries a la cultura popular aquí a Premià de Mar?
2: Jo crec que aquí a Premià la cultura en aquests moments, bueno, en aquests moments i sempre, considero que és un poble que tenim la cultura cada cap de setmana i això és un privilegi, és a dir, no hi ha cap de setmana que no tinguem algun acte. D'aquí a la radiografia que dius, sí que és cert que ens està costant una miqueta el tema del voluntariat. Hi ha persones que ens estem quedant, que ja portem molts anys i les noves incorporacions està costant una mica, però confiem que el que vegin els hi agradi i això els motivi a entrar dintre.
1: Teniu aquestes noves generacions amb els Diablons i en tenim una representació avui. Aran, explica'ns una mica quins són els actes principals on participeu Simplement Diables en aquesta festa major.
3: Doncs el correfoc, el seguici nocturn que va ser ahir, amb l'eufòria, i després el pregó de festa major, que es fa aquest any, i per mi a Diablons és la carretillada.
1: Uh-huh. Aran, ara li preguntava a la Sònia per aquestes noves generacions que comencen i que comencen a formar part de la cultura popular. Explica'ns una mica com vas arribar-hi tu i què és el que et va cridar l'atenció per formar-ne part.
3: Doncs vaig arribar aquí perquè tinc un amic a l'escola que és molt amic meu i em va recomanar venir, i vaig venir i vaig seguir i m'ho passo molt bé sent Diable.
1: Que bé. Eloi, parlar una mica també de, ara mateix doncs, de l'estat, parlàvem de la vostra entitat. Quants membres teniu actualment?
4: Doncs actualment, mira, de Diablons tenim ara uns 24 Diablons, de joves tenim uns 10-12 joves, si no m'equivoco, una mica de memòria, i d'adults estem al voltant de 30. O sigui que som una colla realment gran, que per això tenim tota la sala, per això som capaces de fer cada acte durant molts mesos, no només en festa major, i per això ens apuntem a qualsevol cosa que ens avisin sempre.
1: Molt bé. Sònia, tornant al pregó, que és un dels moments doncs, que més crida l'atenció a la gent que viu a Premià, no? Perquè d'alguna manera doncs, se us regala aquest temps també per expressar-vos, sense fer-nos grans spoilers, però una mica per on anirà una mica l'acció, la reivindicació, la nostàlgia del moment.
2: Farem un pregó una miqueta diferent a el que és el típic discurs que es fa sobre de balcó, perquè faig una mica d'espoiler.
1: Una miqueta, fins on puguis.
2: Bueno, anem a tirar de cultura tradicional i llavors farem una cosa típica que fan els Diables i avui ja ho veureu.
1: Mm-hmm. Molt bé. Tornant a aquest espai on estem, perquè és veritat que nosaltres la Casa de la Festa l'anem descobrint amb totes les entitats que formen part de Bòlit. Eloi, que és per vosaltres tenir doncs, això, una sala, un espai on trobar-vos, guardar material, però sobretot fer una mica aquesta comunitat.
4: És un privilegi. O sigui, estem aquí a Manent, una masia preciosa, amb molta història, i tenir aquesta sala on poder tenir com tot el material que veiem aquí de més, estem encantades i molt, molt contentes. O sigui, som molt afortunats realment, perquè a Premià és complicat trobar espais, però que ens donguin aquest espai és magnífic, sí.
1: I suposo, Sònia, que també us permet crear també comunitat amb la resta d'entitats que formen part de Debòlit.
2: Sí, sí, per suposat. O sigui, som una gran família, entre Debòlit és el nostre paraigües i tots per la cultura.
1: Molt bé. Ara us pregunto, quin és el vostre acte preferit de la festa major de tots els que tenim en tota aquesta setmana de festa, Sònia?
2: Jo diria el correfoc, sí, sobretot. Clar que sí.
1: El teu?
3: El correfoc, també.
1: També el correfoc. I el teu, Eloi?
4: Bueno, va, direm el correfoc.
1: Molt bé, molt bé. Ara parlàvem d'aquest canvi generacional, Sònia, si algú que ens està veient o escoltant ara i diu doncs m'agradaria formar part de Simplement Diables, com ho hauria de fer?
2: Simplement s'ha de posar en contacte amb nosaltres, es pot trobar a les xarxes socials, es pot trobar a la pàgina de Devoli, que també està al nostre contacte, ens envia un correu i cap a dintre.
1: Molt bé.
2: I a participar de la cultura.
1: Molt bé, això importantíssim. Doncs moltes gràcies als tres per estar avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta festa major.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Doncs hem tret els gegants petits a la revolta, igual que els grans, completant el seguici també amb les peces infantils, per tal que els nens també n'hi puguin participar dins la festa. Novetats com el canvi de cabellets que s'ha fet per poder adaptar-los més a una imatge i que els nens el puguin portar, encara que siguin més grans, més petits.
4: Doncs a mi m'encanta, és xulíssima. Això de que estigui tematitzada és molt guai, m'agrada molt.
5: Bueno, és una cosa única, eh? No tens res igual a un altre lloc, eh? És el moment on tornen a lluitar els pirates contra els premianencs i on encara no està decidida la cosa.
6: Els premianencs lluitarem i ho recuperarem tot. Mira, l'Ernest, tot i ser premianenc, viu a Bèlgica i ja s'està oblidant una miqueta, però jo li estic tornant a recordar.
7: És el primer dia que vinc. Bueno, jo soc de Vilassar de Dalt i avui és el primer dia que vinc. L'any passat vam venir també el mateix dia i avui, pues, molt divertit. Als nens els agrada molt els gegants. I el tema del confeti, pues, és guai, ballen tots i bueno, ens ho passem bé.
4: Home, el desembarcament pirata jo crec que és un top i l'eufòria també.
8: No m'ho esperava perquè pensava que sabria més a xocolata, però amb la salsa la veritat està molt bona. Està molt bé, amb el pa sucadet, amb la salsa molt bé, molt bona.
9: Des que vam entrar en el ritme de festa major i de viure-la des de dins, doncs em van dir, és que el plat típic del dia 10 de juliol és llagosta amb xocolata, però clar, és molt cara, i les famílies menys pudents les fem amb llagostins. La que va recuperar el Joan Gómez Vilardell, que ja no hi és amb nosaltres, però està publicada, és un sofregit de ceba de tomàquet, una miqueta de tomàquet, i a la picada li afegeixes una presa de xocolata, és un quadradet de xocolata, i aleshores allò li dona un gustet molt... No notes el gust de xocolata, però li dona la salsa un toc especial. Sí, clar, és un plat que fa festa major.
5: Ja estan cuinats, són els llagostins sense pelar... Vindran acompanyats d'una copa de vi, en el plat hi haurà salsa per sucar amb el pa que donarem. Bueno, al final farem un petit circuit perquè tothom pugui, amb ordre, demanar-ho tot.
10: El gust és sorprenent i ens ha agradat molt, la veritat.
11: Molt bons, molt bons, molt sucosos, molt bons, sí, sí, sí.
12: Estan boníssims, molt, molt bons i li sap molt bé el xocolata i molt calents, està al seu punt. M'agradaria tenir la recepta sencera.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els preus a l'habitatge al Maresme durant el 2025 confirmen un any més la tendència a l'encariment generalitzat i paral·lelament a una dificultat cada cop més gran per accedir a aquest bé bàsic. Significativament, els valors que conté l'informe que ha fet l'Observatori de Desenvolupament Local de l'any passat indiquen que a tots els municipis del Maresme les famílies van haver de dedicar més del 30% dels seus ingressos a pagar el seu habitatge. Els que més percentatge hi van dedicar van ser els de Sant Vicenç de Montalt amb el 55,35% i Premià de Mar es va situar en el 12è lloc en aquest trist rànquing amb un 41,19%. L'informe també revela dues circumstàncies paral·leles. Va pujar la compra-venda de pisos, malgrat els increments de preus, un 10,7%, i van disminuir els contractes de lloguer d'un 8,7%. 6.023 contractes, la xifra més baixa des del 2009, mentre continuava pujant el preu. Concretament, el preu mitjà del lloguer va arribar als 879,86 euros mensuals per sobre de la mitjana catalana i després d'un increment del 3,8% respecte de l'any 2024.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dimecres 15 de juliol, la companyia Moventis transmetia a través dels seus canals informatius un avís segons el qual la onada de calor d'aquests dies podia causar afectacions en alguns serveis si en alguns dels seus vehicles no es podia garantir unes condicions mínimes de confort per temperatura. L'anunci de la concessionària va provocar novament la indignació de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, que ja el mateix dia registrava una nova reclamació al Departament de Territori per exigir explicacions i mesures. L'entitat que justament aquests dies denunciava manca de manteniment en molts autobusos de Moventis que obliguen aquests dies els usuaris a viatjar en condicions d'asfíxia i calor extrema considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions i recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, en la reclamació que s'ha entrat a la Generalitat, se li demanen al Departament de Territori fins a 6 coses, que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, que indiqui quines obligacions contractuals té l'operador respecte a la prestació del servei durant episodis d'altes temperatures, que expliqui si s'ha obert algun expedient informatiu, que expliqui quines mesures s'adoptaran per garantir el servei als usuaris, que avaluï si la flota del Baix Maresme disposa del sistema de climatització adequat i si es fan les tasques de manteniment exigibles, que indiqui si el contracte de concessió obliga l'operador a disposar de vehicles de reserva o solucions alternatives com el lloguer o la contractació temporal d'autobús, i, finalment, que valori l'adopció de mesures correctores o, si s'escau, sancionadores si es conclou que no s'ha garantit adequadament la prestació del servei públic.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis de 16 comarques més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialp, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana a més extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc en general molt elevat. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies ja han quedat restablertes després de tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens aniran, doncs, recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. I en l'àmbit polític, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes que no haurien d'esperar el primer una sentència del mateix Tribunal Constitucional i després de la resolució final del Tribunal Suprem. En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Constitucional es podria reunir en pocs dies i no a la tardor com està previst, i insta directament a la resta de tribunals a aplicar directament l'amnistia als independentistes. I a Barcelona, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per adjudicar 7 pisos de propietat municipal de la Casa Orsola a l'Eixample. El consistori és propietari d'11 pisos, els 6 que sortejarà, un que s'adjudicarà a una entitat del tercer sector mitjançant el programa d'habitatges d'inclusió i 4 que ja tenen contractes vigents en el moment de la compra de l'edifici i que s'han subrogat. I en cultura, el Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Final de festa major accidentat, on durant el Castell de Focs es va declarar fins a 6 petits incendis de vegetació seca al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt, que per primer cop prestava serveis de vigilància durant la festa major. Premià Mèdia ha parlat amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle de focs. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat que revisen Guàrdia Civil i Policia Local, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca a l'indret, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. Aquest vent també va fer que es precipitessin sovint sobre el públic restes de pirotècnia que s'havien enlairat. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle, i més quan coincidia amb la celebració del 30è aniversari de Pirates i Premianencs, quedessin deslluïdes per una circumstància fortuïta i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. Afegim, d'altra banda, en matèria de successos que, segons informa l'Ajuntament, la matinada de l'11 de juliol, nit de divendres a dissabte passats, cap a 2:15, la policia local va rebre avís del Servei de Seguretat del Port, s'hi van desplaçar i van detenir dues persones per robatori de mòbils. Els dos detinguts van ser lliurats a Mossos d'Esquadra.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: ¿Está aquí?
2: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, a casa.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant-se a casa, ja us atrapo.
7: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: amb moltes ganes, però a mi ja sempre és una diada superimportant per nosaltres, és l'última del tram, i en la que encarem tres castells que fins ara han sigut màxims per la colla, que és el 5 de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7.
1: Doncs un any més, per 28a vegada, si no m'equivoco, amb moltes ganes, en el nostre nivell actual. La previsió doncs, és estrenar un castell com és el 7 de 8, que ja és un salt de qualitat important. Home, s'ha fet molta feina, renovació forçada, per això el nivell està més baix de potser del que estem acostumats aquí a Premià, que sigui un pas més, avui en farem un si tot va bé, doncs per Santes en fem potser dos.

0: Bé, la veritat és que ha anat bé, perquè hem començat d'hora, una mica més abans, hem tingut una temperatura agraïda. Sí que és veritat que hem començat amb el 5, hem hagut de desmuntar per petites mesures que no estaven d'acord amb el castell. Després hem fet dos intents desmuntats de 3 amb agulla, que no han quallat per mides, per la baixada, perquè no trobàvem les mides, hem canviat, hem fet un 3 lleuger molt de futur, i després hem tancat la diada amb un 4 de 7, també, lleugeret. Els pilars, el fet el pilar de 5 i els 3 pilars de sortir del balcó típics d'aquí Premià. I el bo és poder venir aquí a Premià aquesta diada que és tan nostrada ja per nosaltres, actuar amb capgrossos a la plaça de Premià, i ens fa una il·lusió tremenda.
1: Premià, una ciutat que ens encanta, que ens sentim com a casa. Un 3 de 8 molt bo en primera ronda. En tercera ronda hem fet el 4 de 8. No ha estat del tot perfecte i hem pogut estrenar en segona ronda aquest 7 de 8, el primer de la temporada. Una temporada que estem treballant moltíssim en el cup d'assaig. Ens mereixíem una miqueta, un petit premi, una petita alegria. És molt positiu, a 2 setmanes de la Festa Major de les Santes. Per tant, valorem molt positivament aquesta estrena.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup municipal d'Estimem Premià ha volgut posar de manifest la seva satisfacció per la Festa del Comerç de fa dues setmanes i ha demanat a Premià Mèdia rectificar una informació que es publicava però que va ser retirada arran del malestar mostrat per aquest partit. Estimem Premià no comparteix les crítiques al PSC, que considera totalment esbiaixades i fora de lloc, a més de poc rigoroses. Es congratula de l'èxit de la Fira de Comerç i deixa en mans de comerciants, representants per Comerç Premià, l'anàlisi de la jornada. Segons la comunicació que ens van fer arribar, el regidor d'Urbanisme, que actuava de portaveu a l'Espai d'Opinió, va manifestar que el nou format de festa, incloent el carrer Jacint Verdaguer, necessitava més ritme perquè parlem d'un nou carrer. S'ha d'incorporar a la dinàmica d'aquesta jornada. Escoltem el moment en què Subirà parla de la Festa del Comerç i del cas del carrer Jacint Verdaguer.
3: Bé, la prova és positiva. El Jacint Verdaguer, hi hem d'insistir-hi, va venir molt just perquè l'obra encara estem acabant. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent. Perquè, ja et dic, va ser tot molt ràpid i molt precipitat per això de l'obra, però jo crec que n'hi ha bé, hem de promocionar el comerç i una de les eines serà aquesta, i ho farem.
2: Com explicàvem, Comerç Premià té previst celebrar una reunió per valorar l'esdeveniment la setmana que ve, però ja ens avancen que les primeres sensacions ja van permetre constatar una davallada en la participació de comerços.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Els pobles, comunitats humanes, ens agrada celebrar. I Sant Cristòfol és invocat de fa molts anys pels mariners, pels esperits que tenien, per la circulació dels vehicles, per les pestes que estaven sotmesos en altres temps. Bueno, donar sempre honor i glòria al cel, sempre mirem al cel el nostre horitzó de vida, doncs és bo celebrar-lo. Molt bé, molt bé, molt sorollós per tot arreu, però la cerimònia molt bé, molt concorreguda, tot molt bé.
3: Ara! Ara!
4: Ara,
3: home! Queda santificada!
5: Sí, Pirates fa 30 anys. Això de l'import revolucionari va ser al cap de 3 o 4 anys que vam dir, si Premià és pirata, això del capellà que van allà així, pues està molt bé, però l'import revolucionari dels pirates l'hem de cobrar. Són tan generosos que hi ha molta gent que porta amb una mà els diners del capellà i a l'altra el diner dels pirates.
6: Mira, avui estem aquí venent gladiols perquè com els trabucaires sortien en l'ofici, hem aprofitat i hem agafat el relleu de la ginesta, que sempre venien aquesta flor per festa major, que és una tradició, el gladiol vermell per Sant Cristòfol, i aquí estem, els trabucaires, agafant el relleu de la ginesta.
7: És la primera vegada que vinc. He decidit venir per... em beneixin la moto. Hi va venir camions, cotxes, tot. Inclús quan feia rutes cap a Lleida, així allà a la Panadella, també hi havia molts cops els camions i coincidia la data del dia 10 Sant Cristòfol, doncs em parava que me'l beneïssin.
8: Soc d'aquí de Premià de Mar i aleshores fa 22 anys que estic. I aleshores hi he portat... per dues vegades, 10 cotxes i dos motos a BNI. Em dona una seguretat i em sento com protegit i bueno, també donen doncs, un claue i aleshores sempre el tinc a la guantera, com la mesa de la Pilarica, que també la porto.
9: Vinc cada any, que és una tradició molt maca i a més, o sigui, si pots portar gladiols vermells en el cotxe, que és que Sant Cristòfol va ser un màrtir. I a més, jo soc, si puc passar tres vegades, passaré tres vegades, que abans es feien tres voltes, i si no, cada vegada que passo quan m'han beneït, pito al màxim fins a arribar al fins al bar Marina.
10: Dels geganters, primer fem les matinades a les 7 del matí. Després, seguidament, participem a l'anada a l'ofici amb els gegants vells i bueno, es fa una cercavila al voltant de l'església. I després fem el ball solemne, que és el ball dels gegants vells i es fa una vegada a l'any.
11: Vaig ser la primera noia que va participar en aquest ball solemne. Un cop fas aquest ball, altres noies et miren amb cara de una noia l'ha pogut fer i al final és tot un honor poder obrir portes. Glòria a Sant Cristòfol!
0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
12: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els haurien llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials, a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas fa desagraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya considera que el preu que ha acceptat el Ministeri de Treball per l'edifici de la cooperativa és un regal, 300.000 euros, però ha advertit al govern que ara es tractaria d'avançar en la rehabilitació i, sobretot, en la recerca de finançament per intervenir-hi per tal, deia la portaveu Luz Cánovas, que no es converteixi en un regal enverinat. Cánovas afirma que ja hi ha altres edificis municipals que cauen a trossos i recorda la necessitat d'equipaments que pateix Premià de Mar.
4: És un regal, ara el que és un regal... Clar, enverinat, perquè aquests diners de compra que necessita aquesta cooperativa són molt diners d'inversió, no? I jo crec que, a més, ara la responsabilitat en el moment que sigui nostra, nosaltres hem d'assolir qualsevol desperfecte o qualsevol responsabilitat respecte a aquest edifici. Així que, bueno, amb ganes de veure algun projecte. Jo crec que tots tenim moltes ganes de fer moltes coses aquí a aquest edifici. El que passa és que, clar, a veure quant de temps estarà sense fer-hi res a dins, perquè tenim moltíssims edificis municipals que estem veient com gairebé se'ns cauen a sobre i no hi ha diners per fer res, no? Jo espero que es posin les piles per aconseguir subvencions per poder rehabilitar-ho el més ràpid possible, que estigui a disposició de tots els veïns i veïnes de Premià.
3: Recordem que, segons ha explicat l'equip de govern, ara es portarà aprovació una modificació de pressupost al ple de juliol per incorporar-hi aquests 300.000 euros i poder formalitzar la compra de l'immoble al Ministeri de Treball.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més d'un total de 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen doncs les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació en general de risc molt elevat. I en plana política, en marxa des de les 10, el Consell Nacional de Junts a Barcelona i en format híbrid. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha destacat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha dit en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han quedat restablertes després d'estar tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens de regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han hagut de desviar per Vilafranca del Penedès. I pel que fa a la xarxa viària, a hores d'ara un carril tallat a l'AP2 a Castelldans en sentit Barcelona i un altre a l'AP7 a l'Ampolla, també en sentit Barcelona. Les principals afectacions es concentren precisament a l'AP7, en aquest cas el tram de Castellbisbal en sentit Tarragona, amb uns 9 quilòmetres de retencions. I un apunt de successos, també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jau i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La presidenta de Comerç Premià, Núria Vázquez, i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, han estat a Premià Mèdia i han exposat les conclusions obtingudes després de l'última festa del comerç, i també, molt relacionat amb això, han parlat de les tendències actuals de l'activitat comercial i de com s'hauria d'adaptar aquesta activitat promocional, però sobretot les polítiques comercials locals. Segons han admès, si bé en aquesta festa va funcionar plenament l'aposta per la restauració i, en general, el format més experiencial de les compres, també és veritat que va baixar la participació de botigues, i això, segons ha dit, té a veure amb la preponderància creixent dels negocis de serveis i de menjar en detriment del comerç no quotidià. Caldrà, doncs, evolucionar.
4: Vam aconseguir que un grup important de restauració participés. En aquest sector va ser van estar molt contents, amb ganes de repetir. Però amb el tema ja més comercial va ser més light. Estem en una època de canvis. Tenim menys tipus de comerços. Si abans teníem moltes botigues de roba, doncs cada vegada tenim menys, sabateries. Està baixant molt més el tema de serveis a peu de carrer. El que locals abans eren botigues de venda de producte, ara són serveis.
5: Ha estat una estratègia intencionada, doncs, apostar per la restauració. Apostar per la restauració perquè al final també és un dinamitzador cada vegada més important per lo que fa, doncs, al comerç en general. I aquests canvis d'hàbits que parlava la Núria, és veritat que per un costat, primer, cada vegada hi ha menys comerç no quotidià, que es diu, no? Que és comerç de, doncs, diríem, de roba, de complement, de llar, etc. I cada vegada més tens un comerç de primera necessitat, de menjar, perquè ens entenguem, I serveis, no? I això és veritat que està fent canviar els hàbits.
3: Més enllà de la Festa del Comerç, però, encara parlant de reptes i oportunitats, tots dos han assenyalat el potencial del reformat carrer Jacint Verdaguer i han afirmat que ja abans que acabessin les obres es podia qualificar l'aposta d'èxit absolut, perquè els últims mesos ja s'ha confirmat l'arribada de nous negocis i també s'han començat a rebre peticions per instal·lar terrasses a la part central del carrer, ara tancada al trànsit. Gatius ha remarcat que al carrer encara hi falten coses per posar i que també s'hi farà dinamització.
4: Hi ha hagut canvis, ja hi havia gent interessada i ja han obert negocis nous. Han obert i encara sabem que hi ha més negocis que estan a portes d'obrir. Aleshores, és un carrer que està agafant color i és el que volem, no? Que agafi més color perquè havia quedat bastant trist i aquesta iniciativa veiem que és molt positiva.
5: Hi han obert comerços, però és que en sabem de més comerços que obriran en un futur, a més comerços que es corresponen a aquesta oferta de qualitat que dèiem, de no quotidià o de serveis de qualitat. Per tant, estem ja abans de començar, estem molt satisfets. Nosaltres sabíem que això era una aposta segura. Encara no està acabat el carrer. Vull dir, ens falten encara les jardineres, ens falten moltes coses. Vull dir que sobre això nosaltres hem de posar dinamització.
3: En un altre ordre de coses, Núria Vázquez ha explicat que l'entitat ja està pensant quines activitats organitzarà per la celebració de la Comerciada Premià de Mar entre el 5 i el 12 d'octubre, en la qual participarà per primer cop al nostre municipi i s'ha felicitat del trasllat de seu a un local del carrer Eixample a les antigues instal·lacions de ràdio Premià de Mar. Segons ha dit, un emplaçament molt més cèntric i, per tant, més proper al comerç. Fins ara estaven al gas. Aviat anunciaran un acte d'inauguració.
2: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
8: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
2: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular. No? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, o la, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil, o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar al mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei. Què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
1: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
2: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
1: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
2: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà de lo que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? Que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta doncs a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, doncs se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
1: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot, un nou inquilí, pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
2: Evidentment, molta gent no ho sap, i aquí la gran dubte que se'm pregunta moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert? Val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria duros a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar, o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc d'estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules, perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
1: Clar. Després és més complicat ja posar-hi
2: una solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
1: Clar.
2: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer i s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
1: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. I anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC, amb l'IPC, sinó que es regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
2: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra, i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etcètera, etcètera, etcètera, no influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
1: I és públic per tothom.
2: Sí.
1: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
2: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
1: Clar.
2: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
1: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
2: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient, que pugui seguir servir d'ajuda?
2: Com sempre, amb tot el clar, jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris, tal... I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
2: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de llei. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
2: No és que estiguem... El millor punt, no ho sé, perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
2: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
2: sempre,
1: que sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
4: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest cens, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
3: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Parlem de comerç avui a Premià Mèdia, perquè les últimes setmanes d'aquest curs podríem dir que s'han acumulat uns quants arguments de pes en relació a l'activitat comercial al nostre municipi. I en parlem ni més ni menys que amb dues figures capdals en aquesta parcel·la premianenca. La Núria Vázquez, que és la presidenta de Comerç Premià. Núria, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I el regidor de Comerç, que és el Xavier Gatiu. Xavier, bon dia.
2: Bon dia, Quim.
0: Bé, fa un parell de setmanes, un parell o tres de setmanes, vam tenir la Festa del Comerç, la gran cita comercial o la gran cita en el terreny lúdic, podríem dir, i de promoció del comerç local, una activitat que podríem dir que ja presentava sobre el programa algunes novetats importants i que ja vam superficialment valorar en aquella setmana, però que encara ens havia d'oferir una valoració més pormenoritzada després que s'hagin reunit aquesta setmana les dues potes, podríem dir, de l'organització, és a dir, l'Ajuntament i Comerç Premià. Em sembla que us vau reunir dimecres, oi, Núria?
1: Correcte, sí, va ser el dimecres.
0: Quines conclusions es van obtenir en aquesta reunió? Després de les primeres impressions, doncs, com dic, més esquemàtiques, com va anar aquesta edició de la Festa del Comerç?
1: Bueno, va ser una edició que es va treballar molt prèviament, sobretot des de Comerç Premià vam apostar molt per restauració, perquè veiem que anys enrere venia restauració de fora i vam dir, no, si aquí al poble tenim molta restauració, anem a valorar de que formin part d'aquesta festa. I bueno, vam aconseguir que un grup important de restauració participés. En aquest sector va ser van estar molt contents, amb ganes de repetir. Però amb el tema ja més comercial va ser més light. Estem en una època de canvis i de negocis, diferents aspectes de negocis van canviant i hem notat que també ha anat canviant.
0: Quan dius, perquè els que hi enteneu, digueu, ho teniu molt clar, però quan dius en el tema comercial, clar, si és la Festa del Comerç, entenem que tot és comercial. Què vols
1: sí,
0: dir?
1: Correcte. Bueno, més el que són les botigues, que quan es va començar a fer aquest tipus de festa, que fa molts anys era el Shopping Night, que hem anat canviant el nom a ser la Festa del Comerç, participaven moltes botigues. Moltes botigues, perquè el poble tenia moltes botigues de tot tipus. Mm-hmm. Això cada vegada ha sigut a menys, perquè la realitat és que està canviant el comerç.
0: En quin sentit? Cada vegada tenim
1: menys tipus de comerços. Si abans teníem moltes botigues de roba, doncs cada vegada tenim menys, sabateries... Està baixant molt més el tema de serveis a peu de carrer. El que mm-hmm. locals abans eren botigues de venda de producte, ara són serveis. I això s'està notant.
0: I això és bo o no és bo? Més enllà de la Festa del Comerç. És bo per un municipi? Potser li demanem ara a en Xavier, que segur que té una visió molt formada al voltant d'això.
2: Coincideixo molt amb el que diu la Núria. Evidentment, doncs, si em permets fer una prèvia, aquesta aposta que hem fet per la restauració, que ja veníem fent d'alguna manera estratègicament, perquè ja veiem, ja intuïem o ja sabíem aquests canvis de tendència, aquests canvis d'hàbit en la compra, i d'alguna manera, doncs, torno a dir, això no ha estat casualitat, ha estat una estratègia intencionada, doncs, apostar per la restauració perquè al final també és un dinamitzador cada vegada més important per lo que fa, doncs, al comerç en general. Vull dir, ho sabem, el model clàssic de centre comercial passa per incloure oci. Quan parlem d'oci, doncs, estem parlant especialment, o sobretot, de restauració. Mm-hmm. Per tant, això, torno a dir, no ha estat una coincidència, ha estat una estratègia, la portàvem treballant des de fa dos anys. Hem aconseguit fer-ho, com ha dit la Núria, i gràcies sobretot, doncs, a Comerç Associats, que han treballat molt aquest punt. Doncs, hem aconseguit fer-ho en restauració en el municipi. Hem aconseguit també, doncs, que el mercat dinamitzés molt, doncs, el que és realment, no?, la tarda del dissabte i la seva, doncs just davant del mercat van fer el quinto, van fer, doncs, els platets, que van funcionar molt, un altre cop, restauració, menjar, vull dir que és molt important, i això també va funcionar molt bé. Llavors van aconseguir un flux important de persones entre aquests dos punts, el que és la tarda, sobretot, parlaríem d'una franja horària de 8 a 11, aproximadament. Amb això nosaltres estem satisfets i estem contents, així ho vam dir, i realment, doncs, torno a dir, vull dir, hem tingut aquest input també, doncs, aquest feedback de la restauració, que realment, doncs, van treballar tant divendres com dissabte, que aquest era un altre dels objectius, vull dir, estirar la Festa del Comerç, no parlar tant d'una actuació centrada únicament al vespre, sinó estirar, doncs, una mica més aquesta dinamització aquests dos dies. Això també podem dir que ho hem aconseguit. I aquests canvis d'hàbits que parlava la Núria, és veritat que per un costat, primer, cada vegada hi ha menys comerç no quotidià, que es diu, no? Que és comerç de, doncs, diríem, de roba, de complement, de llar, etcètera, etcètera. I cada vegada més tens un comerç de primera necessitat, de menjar, perquè ens entenguem, i serveis, no? I això és veritat que està fent canviar els hàbits. Després hi ha altres canvis, també. La famosa Shopping Night, no?, que ara li diem o Festa del Comerç o Nit de Compres, es basava en un concepte que també està canviant, i és el fet de que abans sortíem a comprar perquè era el primer dia de rebaixes, també. Sí? O sigui, aquest era l'al·licient. Sortíem a comprar perquè és el primer dia de rebaixes. Les rebaixes cada vegada s'estan difuminant durant tot l'any, no? Vull dir, els grans operadors i diríem els negocis online i tot això, doncs, han pervertit el concepte de rebaixes. Sí. Llavors, l'al·licient ja no ha de ser surto a comprar, sinó que la compra ha de ser una conseqüència.
0: D'acord.
2: És aquest component experiencial que en parlem sovint, no? Vull dir que cada vegada més, doncs, els veïns i veïnes sortim perquè passen coses al carrer i com a conseqüència d'això, doncs, comprem, no? Perquè és el primer dia de rebaixes, perquè les botigues estan obertes fins a més tard, etc etc. Per fer això, també veiem que cada vegada és més important oferir aquest oci que dèiem, no? No és suficient ja que les botigues hi participin, posant una paradeta, etc, sinó que la dinamització ha de passar per aquest oci que dèiem. Això hem vist que ha estat un èxit, tant a Països Catalans, com deia la Núria, localitzat a Països Catalans, com al mercat. Llavors, el que hem de fer és exportar aquest model i aconseguir que aquests fluxes de persones, no?, encara vagin a més, no? I com es fa això? Doncs mira, en la reunió aquesta que feien de valoració, se'ns deia que tots els restauradors que van participar en aquesta zona de restauració, aquesta zona gastronòmica, doncs volien repetir. Però que, a més a més, hi ha restauradors que han manifestat que s'hi voldrien afegir. Doncs possiblement haurem d'estirar aquest punt, no?, ampliar, no?, aquest punt, per tal de que ens anem a Gran Via, ens anem a Cim Verdaguer, etc, no? I encara aconseguim més mobilitat introduint aquest element d'oci. Sí? Això és, i a més fent la festa més familiar, que no cal que anem fins a últimes hores, no? Vull dir, per tal de participar de la festa, etc.
0: D'acord, per tant, pel que dieu i pel que fa estrictament a la Festa del Comerç, perquè hem de separar clarament, hi ha una, podríem dir, que estem analitzant aquí de manera barrejada l'activitat comercial al cap de l'any i el que és estrictament aquest episodi promocional que és la Festa del Comerç. Pel que fa a la Festa del Comerç, podríem dir que, entre cometes, renunciem una mica a aquell format en què les botigues sortien a vendre producte perquè era l'inici de rebaixes i tothom comprava, renunciem una mica per posar l'accent en aquest format o en aquesta altra versió més abocada a l'experiència, l'oci i la gastronomia.
2: Jo no diria renunciem, jo diria complementem.
1: Sí,
2: no? Vull dir, evolucionem, no? D'alguna manera, pensa que hi ha una botiga que
1: com precisament les prioritats.
2: Correcte, quan estàvem parlant d'això, i hi havia algú que va dir, escolta'm, jo aquest any he facturat el doble que l'any passat, amb una paradeta fora, no? És afegir aquest component d'oci i restauració per sobre de simplement exposem producte en dia de rebaixes. No sé si m'estic explicant.
0: Sí, sí.
2: És afegir un component per tal de dinamitzar d'una altra manera aquesta experiència de compra.
0: Sí, sí. Quan dic renunciem, potser no és la paraula, però em referia al fet de que si resulta que cada cop tenim menys comerç a Premià del no quotidià que deies, o del... Sí, del no quotidià, i en conseqüència participaran menys en aquesta activitat, doncs, per força, d'alguna manera, hem de tenir altres reclams i altres incentius, no?
2: Sí, d'acord, però també faig una altra matisació. No és que cada vegada tinguem menys comerç aquí a Premià de no quotidià, sinó que, en general, hi ha aquesta evolució, però tot i això, aquí a Premià encara ens podem sentir prou satisfets, no? Del percentatge de no quotidià que tenim. Ara, per exemple, Jacint Verdaguer, que doncs, no sé si en parlarem o... I has dit, bueno, doncs Jacint Verdaguer, doncs, des de que vam anunciar la peatonalització, doncs hem tingut altes de botigues no quotidians. No?
0: Ara hi anirem.
2: Perfecte. O sigui, és una transformació del comerç en general, però que aquí doncs, encara podem sentir-nos satisfets, no? del mix que tenim de no quotidià i quotidià.
0: Molt bé. Per tancar la carpeta de la festa del comerç... Què podríem dir que us poseu, tant els uns com els altres, comença tu, Núria, a l'agenda de cara a una pròxima edició, vista l'experiència d'aquest any?
1: Bueno, veiem que, clar, hem de modificar coses, com deia el Xavier, per això ens serveix, no?, per estar amb els ulls oberts i pendents dels canvis que hi ha i posar fil a l'agulla a aquests canvis. Aleshores, la valoració, bueno, és veure el que ha funcionat, què és el que no, i de quina manera involucrar el sector que hi ha, que és el que volem fer, no? Dinamitzar el que és la restauració amb comerç i bueno, fer treballar tots aquests dos sectors.
0: És un repte engrescar encara més comerços per d'aquí un any?
1: Correcte, és que sempre estem treballant pels comerços i pels negocis i els emprenedors i tots els que estiguin en aquest sector.
2: I pel poble en general, que treballar pel comerç és treballar per tothom.
0: Molt bé. Xavier, com a resum d'aquestes conclusions.
2: No, coincideixo molt amb la Núria. Vull dir, estem contents, satisfets d'aquesta aposta que hem fet de restauració. Ara hem de veure què podem millorar. Vull dir, sempre, evidentment, doncs nosaltres estem amb aquesta dinàmica, no? Veure què podem millorar, com podem aprofitar aquesta dinamització que hem aconseguit de la restauració per tal d'exportar-la, diríem, doncs, al que és el centre comercial de Premià. I a partir d'aquí, doncs, a seguir treballant per tal que tinguem una festa del comerç que es correspongui també amb aquests àmbits, amb aquests canvis d'hàbits que dèiem.
0: Molt bé, centrem-nos ara en aquest carrer Jacint Verdaguer, que era un altre dels temes que us volíem proposar. Ja s'ha dit, tant per part dels uns com per part dels altres, la immensa il·lusió, podríem dir, que us fa la transformació d'aquest carrer per els beneficis que hagi de tenir en l'activitat comercial al centre i en conjunt a Premià de Mar. Ja fa uns dies que tenim el carrer pràcticament enllestit, em sembla que queden encara alguns retocs finals, i ja fa dies que tenim tancat aquest tram central del carrer Jacint Verdaguer, que ha de ser una eina fonamental pel que s'ha presentat, pel que s'ha explicat, pel que fa a la dinamització comercial d'aquest carrer. Ara el Xavier ens deia, que això ens ha creat molt l'atenció, que tenim altes de negocis que arriben en aquest carrer. Concreteu una mica més des de una part i des de l'altra, sisplau, pel que pot saber Comerç Premià, efectivament, s'està notant.
1: Sí, sí, hi ha hagut canvis, ja hi havia gent interessada i ja han obert negocis nous.
0: Han obert ja, no és que hagin ja llogat el local, sinó que han obert i
1: han
0: tot.
1: Han obert i encara sabem que hi ha més negocis que estan a portes de

0: Segura, el comerç de qualitat passa per això, passa per cuidar cada vegada més l'experiència de compra. Encara no està acabat el carrer, vull dir, ens falten encara les jardineres, ens falten moltes coses, vull dir que sobre això nosaltres hem de posar dinamització.
1: Vull dir,
0: Sí, sí, evidentment, això es correspon... O sigui, peatonalitzant un carrer, només no fem la cosa, no? Vull dir, això ha de ser, és la part principal, és la més visible, però s'han de fer més coses per tal de revitalitzar aquesta zona, aquest carrer, no? I això passa, doncs, per fer dinamització, passa per fer una estratègia conjunta que ja l'hem fet amb el tema de l'aparcament de Jacint Verdaguer, de Països Catalans, passa, no?, també, doncs, per aquesta aposta que estem fent per reactivar, doncs, l'aparcament del Mercat de Sant Joan, per tal de suplir les places, no?, que estaven ocupant, o amb aquest aparcament temporal que també, doncs, plantegem a Can Sant Pere. Tot això passa per això. O sigui, no és només, torno a dir, bianalitzar, no és només tancar un carrer, és fer actuacions per tal de que hi vulguem anar, per tal de que sigui atractiu anar a aquest carrer, no?
1: Ja tenim coses pensades, doncs.
0: Sí, evidentment, vull dir, això no és una improvisació, hi ha una estratègia darrere, hi ha un pla darrere, hi ha també un tema de restauració, doncs ja hi ha terrasses que ens han demanat també, doncs, a poder ser. En general, torno a dir, el que es persegueix és que hi vulguem anar, que tinguem ganes de passejar per Jacint Verdaguer i llavors fem les nostres compres. I això, ja et dic, abans de començar creiem que podem dir que a dia d'avui ja és un èxit. Abans d'inaugurar ja tenim comerços que, doncs, han volgut establir-se allà perquè hem fet aquesta reforma. En sabem d'altres, som conscients i, per tant, estem molt contents i molt satisfets.
1: Molt bé, engrescador, tot el que ens diuen sobre aquest nou carrer, perquè li hem de dir així, Jacint Verdaguer, si més no... Bé, és nou tot ell, però sobretot aquesta part central. Núria, canviem de tema. Aquesta setmana han tingut coneixement que us apunteu des de Comerç Premià i també comptareu amb el suport de l'Ajuntament. A la Comerciada, no n'havíem sentit a parlar, sembla que és un invent de les associacions comercials de les comarques de Girona, però que s'ha estès com una taca d'oli, podríem dir, en la seva quarta edició, al web de la Comerciada, tot i que vosaltres heu parlat d'una cinquantena de poblacions, ells ja parlen ja d'un centenar, de poblacions. Què és això de la Comerciada?
2: Bueno, és una gran festa de poblacions, sobretot de Catalunya, a la qual volen incentivar el comerç de proximitat, donant valor al comerç, que és el que fa vida a el que són les poblacions. Aleshores, perdó, ens animen a les associacions, en aquest cas nosaltres, de que participem fent activitats, no? Nosaltres estem pensant en algunes activitats a fer, que encara no us podem dir del
1: les,
2: tot.
1: Les activitats seran. Les pensa l'associació de cada municipi, en aquest cas Comerç Premià.
2: Correcte,
1: eh?
2: Sí, l'associació de cada municipi. També es fa conjuntament entre totes les poblacions, es faran alguns sortejos amb vals de descomptes.
1: Molt bé.
2: Que això ja ho farà la Comerciada, bueno, els Fagem, que són les que organitzen, i després cada associació, pues, el que fem, no? Nosaltres, aprofitant de que ja teníem la fira comercial de tardor, que fem...
1: El 4 d'octubre, que
2: és el 4 d'octubre, correcte, arrencaríem ja aquí la Comerciada.
1: Perquè això no ho hem dit, però n'hem informat aquesta setmana, la Comerciada s'allarga entre el 5 i el 12 d'octubre.
2: Correcte.
1: És a dir, que vosaltres realment agafeu ja l'embranzida de la fira de tardor per arrencar la Comerciada i durant una setmana, a l'espera que ens acabeu d'explicar tot el que fareu, imagino que hi esteu donant voltes ara mateix.
2: Sí, acaben de lligar més coses. També, bueno, el que volíem fer també és això, la crida a tots els comerços, a tota la gent que vulgués participar, obert a tothom, a persones que són socis i que no siguin socis, perquè quan més siguem, més maco quedarà tot i més lluirà el comerç de proximitat.
1: Molt bé, quan més siguem, més riurem. Diuen.
2: Això mateix.
1: Va, continuem, perquè ja us he dit que hi havia molts temes i volem tocar-los tots. Anem un moment al Mercat de Sant Joan, ja hi hem passat tangencialment. Aquesta setmana hem tingut el disgust, anava a dir, sembla que no serà tant, que hagi quedat deserta la licitació per aquesta nova zona gastronòmica de la qual ens havia parlat en Xavier Gatius, però ell mateix ens ha dit que no ens han d'amoïnar excessivament. Es farà ara, doncs, una altra fórmula de contractació i, en teoria, aquest any 2026 hauríem de tenir aquesta zona pels vols de Nadal, no?
0: I ara que m'ho preguntes, encara sóc més optimista que quan m'ho vas preguntar per primera vegada, no? Vull dir que sí, ja a la previsió és tenir-ho enllestit abans de final d'any, que és el que l'objectiu que ens marcàvem inicialment.

0: Sí que és veritat, no?, que administrativament doncs, s'ha endarrerit o diríem que s'ha allargat una mica el procediment de contractació, encara hi som, de fet, però vaja, vull dir, sembla ser que sí, que sembla ser que abans de final d'any ho tindrem, que si no fos a final d'any tampoc no passa res, vull dir, no és aquelles coses que diguis sí o sí això ha d'estar, no?, en aquesta data, però bueno, inicialment ens havíem marcat aquest objectiu i per tant doncs, també amb moltes ganes de disposar d'aquest espai doncs, per poder ajudar a dinamitzar el mercat de Sant Joan i el comerç en general.
1: Molt bé. Així, on sí que es treballa és a baix, eh? La planta baixa, ja vam informar en el seu moment, d'aquests treballs doncs, per habilitar aquest nou aparcament, que ara ens deies que ha de servir també doncs, per aixugar d'alguna manera la desaparició de places al carrer Jacint Verdaguer. Com estan aquestes obres?
0: Bé, van seguint doncs, una miqueta també el ritme previst. Doncs, no et puc dir encara exactament no?, quan finalitzaran, però evidentment doncs, molt abans de final d'any. I aquest aparcament doncs, hauran de suplir, com deies tu, les places Jacint Verdaguer, no només per la dinamització, només per aconseguir rotació no?, de vehicles d'un horari comercial, sinó també doncs, perquè es pugui pernoctar, per recuperar places nocturnes, que són les dues necessitats bàsiques que, o més importants que tenim d'aparcament a Premià. Les obres segueixen al seu ritme i, en principi, ja et dic, no podem dir exactament quan, però jo calculo que cap a l'octubre, més o menys. És una estimació, però jo calculo octubre o novembre ho tindrem habilitat i funcionant i donant aquest servei que dèiem tant al comerç com als veïns i veïnes que ens costa aparcar per la nit.
1: Molt bé, ho anirem seguint. I ja per acabar, i encara doncs, parlant d'infraestructures, podríem dir, ara sortim del mercat, anem al carrer Eixample 80, una direcció postal que aquí ens pessiga, els de la ràdio, perquè hi vam ser durant molts anys. I que ara serà la nova seu de Comerç Premià. Ja n'havíem sentit a parlar, ara ho anunciàveu, si no m'equivoco, ahir, a través de xarxes socials. Núria, nova casa per Comerç Premià. Sí. Què n'espereu d'aquest trasllat?
2: Bueno, esperem de la realitat de que estem més cèntrics, més a prop de tots els comerços del municipi i bueno, treballar força, com sempre fem, però bueno, estem més a prop del comerç i de la gent que vulgui venir a veure'ns. Encara estem treballant, que segurament no hem donat moltes notícies encara perquè volem fer una gran inauguració, que segurament serà al setembre, encara no us podem dir dates, perquè tenim tantes feines i tants punts oberts que encara hem de acabar de lligar-ho, però segurament per quan tornem tots de vacances volem fer una gran inauguració, que esteu convidats, evidentment vosaltres, que és casa vostra, i bueno, allà ja estarem treballant.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, se us gira feina entre la comerciada i el trasllat aquest.
2: Teniu... La fira també, que també porta feina, encara
1: tardor,
2: que ja la tenim
1: per
2: la mà, i bueno, més punts que també tenim ja presència, perquè ja s'està treballant d'aquí al Nadal, o sigui, estem treballant, començant a treballar molt.
1: Molt bé. Núria Vázquez, presidenta de Comerç Premià, Xavier Gatius, regidor de Comerç, moltíssimes gràcies per ser avui a Premià Mèdia.
2: Gràcies a tu, Quim.
0: A tu, Quim. Gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat amb nivell 4 de perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més repartits entre 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació general de risc molt elevat. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat aquest matí durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, en aquest cas de Junts, com diem, celebrat a Barcelona, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes i que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Ho ha afirmat en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. Obrim ara plana de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha afectat almenys 3 persones. Aquest matí l'explosió s'ha produït al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador, tot i que encara es desconeix si el que ha explotat és el cotxe o algun producte de l'interior. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, el cos d'emergències mèdiques i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants que s'han apropat a veure què és el que havia passat. El servei d'emergències mèdiques s'ha endut en ambulància almenys 2 persones, segons ha pogut saber la CN. I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El robatori els objectes robats tenien un valor total que ascendia a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Barheim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils. Ah, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

Cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Cuando calienta el sol. Hermanos Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sous, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale. Sapore di mare. Che hai sulla pelle.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven. A veure quins eren més bons, eh?
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: Verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó. Es deia Black is Black.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu... va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad.

0: La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard. Però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los-hi l'esmorzar. I d'aquí el porompompom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40... Si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71 i havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, però en canvi penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. Que Borriquito como tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borni Quito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare. Mom.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Ella amava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vencida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando locamente.

0: Ah, però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75. El Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 amb risc extrem a 21 municipis de 7 comarques. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellai. S'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat a nivell general. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha afirmat en dues entrevistes concedides als diaris Ara i El Nacional. Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí cap a les 11. S'ha produït aquesta deflagració en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d'Esquadra investiguen la causa de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. Un altre punt de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura amb el Festival Perelada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides, o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: bé, ja saps que Maria ens va deixar. No fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les van dur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar.
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super, Super...

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la ràdio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Bagels. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos. Maricó.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81? Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Toma. Bueno, això era sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: pura que un convento.
1: Diu pura, oi?
0: És més pura que un convento.
1: És que en el seu moment la gent discutia per això. No me què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa-pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: Presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús y su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després. Sí.

0: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

1983. Like Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu... Like Dolce Vita. Va resar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Like que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world. We are the world.

0: We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.
1: Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar

0: tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Dan.
1: Ay, no le ya, papá.

Una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Du. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Oh, yeah.

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta...
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar, també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.
2: Que no sé.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria en 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era des d'Idelef.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala, bala.
1: Cocodril Club. Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell-Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports, perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C-32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també, ja us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. I és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: <t 'ha> I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'Hort de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Cal l'Aleix Marí.
8: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenients de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
9: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
8: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrim ja bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Morir Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual. Natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas, habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la 12a cantada d'habaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Cambias Mi Mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Marta es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival serà l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torremirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
0: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També el Girona, el defensa David López, ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
7: El rol amb més experiència i de líder bé, l'afronto amb normalitat perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que bueno, m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
0: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
0: Els arlequinats jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
0: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
0: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
0: Ubal prové del Manresa.
8: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
0: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vilassana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
0: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa que enfrontarà el Vilassana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
2: Ladies and gentlemen.
1: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
3: Jazz It.
1: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques i, a més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Abans, primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
2: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
2: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política, perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
2: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
5: Sempre, als darrers metres,
3: els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
2: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
5: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
2: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
2: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
6: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també, jo us dic avui, els alcaldes, els que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
6: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
7: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament 2027, començaran les obres.
6: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: I més successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
2: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
2: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuan i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
2: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar. Tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat. Tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i, de manera més, rebre-les el més aviat possible.
2: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
8: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
2: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba assegura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OT FM, Jan Bretxa.
9: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
10: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al GORG, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El GORG de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
9: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
0: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
2: La iniciativa arriba a la 7a edició i incorpora enguany els 2 càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
11: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal, SUM, amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
12: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
11: Segons s'explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
2: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayrez, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
0: I un altre apunt musical, perquè avui tenim Havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
2: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
0: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiola, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
2: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
13: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiola. El certamen, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
14: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
13: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Josiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanema Leta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
0: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
2: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
15: La Masia El Molinet és Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats, avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
16: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha 3 punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues, això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, I després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
15: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
0: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
2: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
17: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
18: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures. I també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
17: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 10:45 de la nit.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
2: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
2: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés

0: visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: I pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
2: El rival seran l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
1: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
2: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfan.
1: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
2: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
3: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte a enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
2: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
4: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres, doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau, doncs, d'una lliga molt, molt competitiva, i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Agua Santa és una altra lliga, doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran, haurem de lluitar tant amb Agua Santa com amb Buzau, doncs, per aquesta segona plaça tan esperada, no?
2: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
1: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
9: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical.

0: being fat this year.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com per al propi partit i ha assegurat, evidentment, que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Altra banda, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 de risc extrem en 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Vermellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respecte les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. D'altra banda, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Cap a les 11 s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran d'aquesta explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de la ciutat de Lleida. Els Mossos investiguen les causes de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. D'altra banda, en clau cultural, el Festival Perlada va obrir el passat vespre la 40a edició. En el 40è aniversari ha germanat la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Ermenoela Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: No sabia que t'agradessin els musicals.
9: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
10: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: Aquest no ets tu.
11: No, és el Gene Kelly.
9: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
2: L'univers infinit.
1: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Mireu, l'amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. D'altra banda, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. Una de les primeres accions serà intervenir en la trama urbana de Mataró per pacificar la Nacional 2. La carretera s'ha dividit en diferents trams amb projectes en marxa, però el primer a aprovar-se ha estat el de Mataró, cosa que farà que les obres puguin començar a principis del 2027. El conveni també contempla millores en els accessos de la C32 i ja s'estan redactant els projectes executius de 5 enllaços entre Alella i Sant Pol. D'altra banda, l'estació d'esquí de Boitaull ha inaugurat la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat de l'estació d'esquí més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. I Falset celebra avui la quarta edició de la Nit d'Ancestrals i Vins d'Estiu, una mostra organitzada per l'Ajuntament de la capital del Priorat que reunirà una quinzena de productors d'aquests vins escumosos, la majoria del mateix territori. Des de Ràdio Falset, Manel Sales.
3: Els ancestrals, vins elaborats amb una única fermentació que finalitza a l'ampolla, seran els grans protagonistes d'una vetllada que vol donar a conèixer un producte que guanya cada vegada més adeptes. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explica com va sorgir aquesta iniciativa.
4: Una idea que vam treure fa 4 anys per donar una mica de visibilitat amb aquest estil de vins, perquè era un estil de vins que estaven començant a agafar una mica d'embranzida, i així de quasi d'accident ens vam donar compte que hi havia molta gent aquí al Priorat que n'estava fent.
3: La mostra començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. A més dels tastos, també hi haurà diverses propostes gastronòmiques per maridar amb els vins, mentre que la música en directe anirà a càrrec del grup Marina Babyface and the Beetroots.
1: Gràcies, Manel. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, i a més com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: de municipis rurals, ja en saps. Home, un niu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat,
1: sí,
0: la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles, que va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya i va ser la quarta... Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i vam tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira tot un dia sencer amb la presència del conseller de Presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atancen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Per tant, aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que és també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, no? Amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, pues també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el Kosovo, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats, són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits.
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, i el tema del PUOS també, doncs, també si tot això ho juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueteta en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que treu la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, doncs te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, doncs van tindre una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo d'aquesta població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual, doncs, tens una mirada àmplia per poder, doncs, agafar, doncs, en aquest cas, doncs, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 400.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no?, perquè al final final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un poble petit és una quantitat important, sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? Amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules estaven presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, a la segona taula, en la que jo hi era mateix com a ponent, també pues, hi havia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de Seguretat, i a la taula tercera havia la consellera d'Ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, en habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i dintre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí pues, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic del seu equip, pues, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligar també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatges de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: i moltes. Això, sí. Ja hi ha casos d'èxit?
1: Sí. Comença
0: a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè amb 80 i 100.000 euros poder fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això, doncs, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, eh? O sigui, aquests pisos se cobriran
0: ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo més molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes, i el que volen és que fiquem més diners, més recursos per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona en municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava, aquesta és una trobada una mica, no? És significar l'Estatut del Municipi Rural. Partint de que la primera trobada de municipis rurals que es va fer a Mont Sant Benet ja era justament, o sigui, des quan se va aprovar l'Estatut i aquí estàvem amb un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que aquest Estatut no es quedés amb un calaix, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest Estatut. Aquest Estatut és molt important per la ruralitat perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari d'interventor...
0: Torre Serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor, que ve cada quant?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí i tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre Serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar.
0: I ximpum.
1: Sí, sí. I és, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, és que a vegades no arribem a tota la, tot el que es genera cada mes dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Terrassa tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí hi ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, això, que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no?, dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament, des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben a gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de Seguretat i Justícia, la part de Justícia també, que es va parlar una miqueteta, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, per Torre-Serona, com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Ferrera. No?
0: Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre-Serona, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordinador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis
1: fins a 8.000. Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui, en principi, quasi la mateixa, el que diríem, el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre, no? Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen del,
1: correcte,
0: de la Noguera,
1: correcte,
0: no? De Balaguer. Pues això deu passar a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt joc, amb el qual fins a 8.000 persones se considera que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, doncs, pues sí que tenien aquesta autorització. Els municipis
0: per posar càmeres,
1: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar per ajudar amb aquestes coses de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
0: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades, sí. No? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un... policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí. Podria
0: ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereix, perquè al final tenim una l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar fer un conveni, si calgués, amb Mossos d'Esquadra, perquè siguessin ells els que avui, tècnicament...
0: Anessin a mirar
1: o remotament, inclús avui en dia, la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria...
0: Però de quin tipus de delictes parlem, eh? Perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Pot passar alguna cosa, és evident,
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... passar.
1: Poden passar, no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o, deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Expliquem això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, i Benavent, i Torreferrera, que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes, perquè al seu dia així es va triar, no? Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta, i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra via de carretera.
0: Sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que es poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això.
0: Clar, s'ha de reciclar bé.
1: Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim els municipis.
0: Exacte.
1: I les deixalleries.
0: I el servei de voluminosos que ja has facilitar tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
1: Clar,
0: és inclús... que té molta pedagogia.
1: Clar, la pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Quan
1: tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema Lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això és el que fa és detectar la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
1: L'incivisme no...
0: Caques de gos, diguéssim, que també és un tema,
1: sí, també,
0: els incivismes
1: també.
0: Aquest sentit, les brutícies i els pintades, etc.
1: Amb la qual cosa, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que en pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell, si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no? Per detectar les sensibilismes de les caques de gos o de les escombraries, sí, sí. Pues no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, eh? També, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquest sistema de matrícules, doncs igual se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furs al camp, no?
1: No els furs al camp...
0: El de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara en la qual els agricultors doncs, estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furs o robatoris que també els ajuntaments doncs, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos agricultors i a gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo pesat en la comissaria o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià, pues incideix ja en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem totes nosaltres, pues, no, ja, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, doncs pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, doncs aquí la conselleria doncs, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat de municipi on està ficada pel tema micropoble, doncs tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Però a vegades doncs, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar, doncs s'ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
0: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses.
1: Moltes.
0: T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Som Terra, tindré una conversa tranquil·la i
1: quan
0: es veu per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra, a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

drifters off to see the world. There's such

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des de poc abans de les 3 de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè el foc no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 d'elles aèries. Tot això, el Pla Alfa d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en 235 municipis més. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pues mira, l'amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: D'altra banda, d'aquí una hora a les 6 està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses surten des de la plaça Universitat i arribaran fins a l'Arc de Triomf, on es farà la festa fins la matinada. D'altra banda, Caldes de Montbui recupera avui la festa de la defensa 150 anys després, una festa que commemora la defensa de la vila del Vallès Oriental durant l'atac carlí de finals del segle XIX. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Caldes de Montbui torna a celebrar avui la Festa de la Defensa, una commemoració de la protecció que es va fer de la vila el 1873 durant un atac carlí. La festa es va deixar de celebrar per la Guerra Civil fins avui. Entre d'altres activitats, el programa preveu una recreació històrica pels espais emblemàtics de la batalla i tancarà amb un concert de rigodons de Climent Cuspinera i contradanses locals a l'Espai El Carme, una música que s'ha recuperat gràcies a la troballa d'una partitura inèdita. Ho explica Francesc Camps, organitzador de la festa, en declaració a Ràdio Caldes.
4: Va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels rigodons, el Joaquim ha trobat la part d'orquestra. I la segona és que vam trobar un dossier de cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres.
3: També es descobrirà una placa amb el nou nom de la plaça que a partir d'avui es bateja com la plaça del 30 de juliol de 1873 per commemorar els fets.
0: Notícies en xarxa.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
7: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
8: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
7: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per l'Epislazuli Editorial.
9: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
7: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
10: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
7: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
11: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
12: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada... Tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí.
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van emmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? Diguem, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z, perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment que no eren italians, eren japonesos, però...
4: Sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petit Apollon, o la Dragona Rosa, o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Mm-hmm. Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Beito Toro i del viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més a més, ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. Vull dir, no sé, posa'ns una mica en context. No cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat, que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys i si siguis menor, no hi ha problema. Però, clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens... Bueno, nens sí, perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem, diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tot aquest anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la Gran Onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra...
3: Imagina.
4: Estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Però jo l'he trobat molt bonic, una mica per...
4: El Yojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII, no? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè s'havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: El Tankobon, sí.
3: A mi em va cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Teen's Love.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Estan a la mateixa pàgina.
3: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: No. Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Allà una cosa és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar tens claríssim, perquè jo dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran en la seva vida, però clar, quan te tengo delante, solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet.
4: Ah, sí.
3: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
4: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: En tot cas, venen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i saltis segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
4: No,
3: és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema. I tu t'hi trobes, que vas el mateix, a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient. Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl púbic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que si em poso vuit tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt.
4: Són maneres també, coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
3: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No, no m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Ah. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
4: Clar, bueno, fins a cert punt, no? Com a de la casa del veí.
3: De casa del veí, però bueno, que ens toca aquí.
4: Però que també ja tenim Mangalà, eh?
3: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a dir en català. Hem de reivindicar el català.
4: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonès, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent, i llavors ja parlem de Manfra, pel manga fet en francès, el Manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com Pan d'Empori un cafè, de Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i... No? Mangalà, doncs tenim. Per fi, tenim. Fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, un, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i, bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa, escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
3: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i, per tant,
4: sí, però també hi ha molt de veritat. Que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
3: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
4: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
3: Imagina't.
4: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
3: Sí.
4: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Ja t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
3: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
4: Mira, jo et faré per acabar un joc.
3: Digue'm.
4: Em diguis una lletra.
3: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
4: Sí.
3: Home, la M.
4: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada, que tu vulguis. Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
3: Manga Kisa.
4: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
3: Escolta, ni feta a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
4: O sigui, de fet, això, conec gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un mangakissa i dormiré allà al mangakissa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de nou a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
3: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més per apuntar.
4: Un lloc per dormir, veus? Una... Sí, sí, sí. Apa, no, no. Consells de viatge.
3: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
0: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
3: Sí,
4: nascut.
0: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, un nano jovenet que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
3: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
4: Bueno, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
3: Gràcies, Josep.
0: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ensanyeu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les. Perquè del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb Dansaneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot. I, a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
5: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
3: 35 anyets, que es diu aviat, això.
5: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
3: Espectacular també el cartell i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
5: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no? Els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà gran, o podem trobar això, concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquesta... Ara et dic espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars, disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquest, aquesta, una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims, si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
3: A més, un entorn meravellós i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més, es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
5: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és de nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església de Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
3: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
5: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
3: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixent, no? diria, Ruth.
5: Va ser, la veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posa encara una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no? Allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no? I és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensaneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no? Recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no? Pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
3: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no? Donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
5: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari. És a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí.
3: I no és excessivament conegut, o sigui, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
5: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
3: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
5: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. dos preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tast. Un tast que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important diguem, no, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
3: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
5: Exacte, sí, sí.
3: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
5: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, doncs pots comprar les entrades en cas que en quedin.
3: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
5: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
3: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
5: Ens hi veiem, gràcies.
0: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
1: Cristina Domènech, directora de la Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de la Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
1: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de la Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
3: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de la setmana i m'he trobat en Ramon Sonsona. I he pensat, li han donat el premi. Soc feliç. Ramon, enhorabona. Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
3: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
3: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegant.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... Som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria. I tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no, mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
3: m'encanta,
7: sí, ho dic ara per primera vegada, però hauré de repetir més, i és que si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que diria, ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
3: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alt, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar. Però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
7: És necessari sempre. És necessari. És a dir, jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no, s'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molt a consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però jo m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
3: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
7: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps. No li vull donar mastegat, però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré acomplert l'objectiu.
3: Parlàvem d'aquest Temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu. Després

0: Però en cap moment, és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
1: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
0: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un gran... un honor. I això va ser l'Estació de Sants. L'Estació de Sants era com un record conet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
1: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
0: Moltíssimes gràcies a tothom.
2: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: A Ràdio Premià de Mar comença Freqüència Modulada.
4: Ready?
3: El programa que demostra que els frics també són persones.

0: Molt bona nit i benvinguts un dia més a Freqüència Modulada, el programa que demostra que els frics també són persones. Freqüència Modulada és el magazín d'actualitat i anàlisi sobre el món fric a Ràdio Premià de Mar. Jo sóc en David Tomàs i assegut a la meva esquerra i tinc un home a la que totes les dones del Tinder cataloguen més d'esquerres que de dretes. Molt bona nit, senyor Martí Sala.
1: Molt bona nit, David. Escolta, la setmana passada gairebé vaig portar tot el pes del programa jo sol.
0: Sí, bueno, va ser especial dels Oscars, tots els de cinema...

0: És lo que tiene.
1: La cosa està en que vaig escoltar el programa de fa 3 setmanes, el que tu no vas ser-hi, saps?
0: Sí, allò, sí.
1: I m'he fixat en les diferències entre un programa i l'altre.
0: Ja, i on vols arribar amb tot això?
1: Bé, que a part de que no el tornaré a escoltar en la meva puta vida, em preguntava si em podries ensenyar algunes directrius per dirigir el programa, per si algun cop cau la desgràcia de que ho he de fer i així no faig el ridícul d'aquella manera.
0: Doncs no és una mala idea, la veritat. A veure, cap i a la fi tens potencial.
1: Ah, ja sí?
0: Sí. Va, per on vols començar?
1: Home, ja que hi som, jo començaria pel ritme. La queixa més freqüent ha estat que aquell fatídic programa no tenia ritme.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des d'aquest migdia en diversos incendis arreu de Catalunya. Treballen des de poc abans de les 3 en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 aèries, afecta unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes de l'incendi, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des de fa menys d'una hora, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I a 3:15 ha començat un incendi a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Els bombers han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris i han pogut estabilitzar-lo. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. En tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. A tot això, parlem de temperatures i del clima que tindrem a casa nostra les properes hores, perquè s'espera una nit on serà complicat dormir en diverses zones. Marc Jaureguizar, bona tarda.
4: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt assolellat al conjunt del país amb un migdia on les temperatures s'han enfilat molt ràpidament avui, sobretot a punts de la Catalunya central amb valors superiors als 36-37 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Sant Salvador de Guardiola o també de la població de Tàrrega. Amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada esporàdica aïllada a punts del Pirineu i la sensació de xafogor ha continuat sent molt marcada i a aquestes hores ho continua sent a bona part de la costa i prelitoral català. Demà diumenge mantindrem la mateixa situació amb el pas de molts núvols als íprims, aquesta pols en suspensió i el creixement d'alguna nuvolada sobretot al Pirineu a la tarda i amb unes temperatures que seran més elevades.
3: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Tot això ara mateix està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, a pels carrers de Barcelona. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

Yeah, este es Rimi. Rapa papón on the mic. Nirmolinel, Ana Mena.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Diru-s a càrrec, biotzik ez du lotuko duteko gorota ez du azen...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa poca estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4-5 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:15 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: D'altra banda, des de fa una hora està en marxa amb milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuan i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Entre els assistents hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada es fa a més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca del Maresme amb una inversió total de 384 milions d'euros. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
6: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
5: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
6: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: A mi repassem les estrenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm d'una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps. Ah, llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets, i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agradi? O sigui, està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès, i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agradi.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol, que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant sense subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I al no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però, Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols.
0: És que, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial que interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari. No tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però vint. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: meva queixa, ja que sí, te queixes sí. tu també dels subtítols, doncs pues mira, sí. sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River. I ja em sembla dir, eh?
1: Pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 i... I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies.
0: No,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba. En fi, que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho deies per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan bueno, arribem al moment ja la
0: recordarem. Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith. Es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras. Tú y yo.
6: Aún llevo la copa. ¡Ah!
7: ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¡Ah! ¿Qué? ¡Es lo que pasa!
8: Deb, soy una sicaria.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo, òbviament.
1: Esperem que no.
0: No. Tampoc t'ho diria. Quan apareix una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa, mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. Tenants. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Mm-hmm. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minisèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pot ser, pot ser. A veure, Apple TV, Lucky. How can someone so small cause so much trouble? Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into. I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive. Everything is going according to plan. Until it isn't. Carrie? Carrie? My husband was gone when I woke up this morning. Hello, dear. It's been a while. A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat... per fugir del seu passat al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí, sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanis i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem.
0: Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no?
0: Sí.
1: En moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop...
0: Sí.
1: Ficar-te en aquesta via criminal.
0: Sí, sí, sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance. This is the CFPC's largest detachment. Home to elite units from federal and municipal scope. Congratulations on making the cut. I've trained a dozen rooks. We'll miss the hell out. Can we say I have a few months left? I want to see this one through. I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy. It's a good time to be you. I worked for what I got. People are going to come at you whatever way they can. Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders. Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork? Hold me back. Hoorah. I would rather be baroque than blue. There's lots of reasons to not be a cop. And a Surrey girl should know all of them. We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there. Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us. Oh, have you spoken with your father? I know how hard it is when your family is taken from you. Stay away. Just talk to me. Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark. This is my legacy. Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, deixa la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de lloba, sí, solitària,
1: sí,
0: agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin, una altra que tampoc
0: de policies, sí, la veritat. Jo m'havies dit, és que jo m'havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira.
0: A veure,
1: aquesta
0: no sé
1: com a mínim té una mica més de xitxa, crec
0: jo. Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Ah. Saps de què va?
1: No, però, vale, bueno, vale. Però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, ah, entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
3: Lonny Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
9: I want my baby back.
10: Chili's baby back ribs.
11: Barbecue sauce.
12: Can you repeat the question?
13: Oh, yeah! Lonny Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history.
14: You've got to be kidding me.
15: You were a big shot golfer.
16: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
17: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
18: Golf is easy.
19: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonny Hawkins.
20: The question is, are you a pro or a amateur?
21: Laser focused on.
22: Hey, did you miss me, everybody?
23: Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?

0: more than almost anyone.
1: I thought you were married.
2: Can I kiss you?
0: No.
2: Do you want to kiss me?
0: Radford is right over there. I asked
2: I can
0: you
2: see
0: not
2: he's
0: to
2: staring
0: do
2: at us like a fucking weirdo. Rock and roll!
3: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
4: You look ridiculous in that shirt.
5: I'm getting a lot of compliments.
6: I fought my way back so that we could play together.
7: LeBron and Bronny.
8: Stop saying LeBron and Bronny.
6: Well, what else am I going to say?
8: This isn't a LeBron and Bronny situation.
9: They called in the...
0: You hear those people? They don't want to just see you play golf. Birdie. They want to see you walk and talk. Because you are Lonnie.
10: Oh, God, it's Lonnie.
0: The greatest this game has ever seen.
11: That's how it's done. They call in the...
12: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de respondre, de reprendre, perdó, la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportista.
13: També t'he dit, canvies... Rafa Nadal? T'anava exactament això, canvies, canvies golf per tenis, i això és la història de Rafa Nadal.
12: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. El no Movistar tràiler. Plus arriba a la vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
13: A diferència com la majoria de nosaltres.
12: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença és un experiment, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
13: Oh, història bueno, de superació, hòstia. Molt bonica.
12: Sí, molt
13: bonica. Oh, els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic. Que bonic,
12: sí,
13: bonic.
12: Sí, una mica Berlí, però versió presó.
13: Home, doncs pues mira, sí.
12: Sí. A HBO Max el que arriba és Tiptoe.
14: Morning, everybody.
15: Morning, boss.
14: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
15: Dripping.
16: You know where they get their stuff from?
17: Aruba. I'm not being racist.
18: Well, a little bit.
19: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
20: But his dad doesn't know he's gay, so do not see anything.
19: Great class.
16: That's enough.
12: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey, narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides. Doncs
13: pues mira, em sembla un concepte interessant,
12: sí,
13: no?
12: Sí.
13: Com a través de la radicalització absolutament totes les nostres opinions com aquestes afecten a les nostres relacions personals. És
12: sí,
13: un
12: sí.
13: tema interessant.
12: Sí que ho és, sí, sí que ho és. A Netflix el que també arriba és El Palacio del Este.
21: 30년 전 그때 일이 궁 안에 다시 벌어지고 있습니다.
22: Gloria Glitteray, the house glitter.
21: 짙은 원한이 사방으로 뻗었어.
23: 귀신을 보고 없앨 줄도 안다 들었어.
21: 당장 귀신을 잡아 없애거라.
23: 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가구나 그러지 않소.
12: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig, que no, que es, perdó, que escolte els morts,
13: sí, sí.
12: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
13: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
12: Vaya merda de tràiler.
13: On ho hem de veure, això? A
12: això
13: Netflix.
12: Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nena, això no val res.
13: Sembla una sèrie asiàtica, no?
12: Sí.
13: Dóna la sensació de ser-ho.
12: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és El mapa de los anhelos.
24: ¿Tú eres Greta Álvarez?
1: Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules de cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un gir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anells, un joc que desafia la Greta a enfrentar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí. No. Jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no ho sé, jo és que ara he vist, a més he vist una, és una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i és molt bonica... Fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Ja, doncs més a riure. Doncs mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir.
0: Pues crec que no està posat, bueno, no passa res.
1: Ai.
0: No passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda al 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat, perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic, això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a lo anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill segueix tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent,
0: Déu-n'hi-do.
1: Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, aquest estiu i l'altre i l'altre.
1: És una sèrie que s'estila molt de veure l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix, el que arriba és El otro padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos.
3: Oh. Felicidades otra vez.
2: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
4: ¡Julieta!
3: ¡Julieta, mi amor! ¡Vámonos ya, vámonos, por favor, cárgala!
5: Cuidado, por favor.
6: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
2: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
7: Sí, yo también.
8: ¿Y yo?
9: Me voy a morir.
10: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
11: Mira, Maca, no te podemos ganar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh?
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Però vamos, o sigui que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Papa, dient-se el otro padre.
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Élite.
12: ¡Manos arriba! ¡Pon las manos encima de la cabeza! ¡Levanta la mano izquierda! ¡Quiero ver qué tienes! ¡Levanta la mano izquierda!
13: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
14: Os recuerdo nuestro lema, un compromiso para toda la vida.
12: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor, pero tiene un precio.
15: Max, tu padre murió y todos tuvimos que vivir con ello.
16: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
12: ¿Por qué estás aquí, Max?
15: El Jing es mi sueño, me he ganado la plaza.
10: Tienes que prometerme
16: que lo protegerás. El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
0: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderarà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno, a Calle 13... És que em sembla... M'ha recordat allò de... Aquella sèrie...
1: Digues, digues.
0: Com és? La de policies, la de... És que no me'n recordo.
1: Ai, és que si no m'he de ser una pista més...
0: Que s'han fet com bastantes versions.
1: Sí? No ho sé.
0: No sé com es diu.
1: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
0: No. Portava la doble de baixa.
1: Vale.
0: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
5: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
7: La verdad, no tiene cara de policía.
5: Se dedica él.
8: ¿Y qué cara tiene un policía?
5: Leo Matti.
0: En els nous casos... Leo Matti, no Leo Matti.
1: Matti.
0: En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matti i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Reichmann continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta bueno. De Netflix que ve ara... Vale.
1: Sí.
0: Jo vaig mirar la primera temporada.
1: I què?
0: És una sèrie... És una sèrie per passar l'estona.
1: Vale.
0: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona.
1: Està bé.
0: I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
9: In Ransom Canyon, everyone's running from something... running to something.
11: Well, if it isn't Stan Kirkland.
9: It's been a while, huh?
17: What is it with that guy anyway?
9: He lost everything. Just trying to make sense of it. You say you like the wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
11: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past. Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
0: Diners, poder, secrets acudeixen un petit poble de Texas on un ramader vidu ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'm va fotre de mi.
1: Vale.
0: Llavors, amb això ja em pots saber tot. Però està prou bé. A veure, és passable. Continuem. Sky Showtime, el que arriba
1: Vinga,
0: és Star Trek.
1: Ara sí que obrim ja l'època dels spin-offs estranys, eh?
0: Vinga. Strange New Worlds. I ja està.
1: Vinga.
18: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
19: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
18: Perhaps what happens next will define everything.
20: Where are you sending us?
21: Well, this is a fun one.
0: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
1: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
0: Un trequi.
1: Però, en fi, es diu un trequi dels fans
0: vale.
1: De Star Trek. Eh?
0: Vale, doncs pues imagina't el
1: no,
0: nivell,
1: que,
0: nen.
1: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs.
0: Sí.
1: Sí, és molt fan, ell.
0: Carai, vale.
1: Doncs
0: no
1: això.
0: No he dit res.
1: quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café. Vale, i fins a Preti.
1: Claro.
0: Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no aconsegui salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
0: Venga,
1: per què? Explicar. Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. Has vist. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és... totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory. I realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i en una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt breument, a Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis,
1: un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc aquest també,
1: un altre més, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan amb a 103 a Netflix, i Batman el Cruzado enmascarado.
1: Sí, aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol anava a dir una altra cosa.
1: A les plataformes, no?
0: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Abans Seria, l'espai de sèries 2 a Ullida.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar a 6:45 un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostoll, ja ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers

0: treballen encara, tot i estar estabilitzat, amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:15 a la Baronia de Rialb, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I també han treballat els bombers en un incendi a Vilademuls. De fet, encara hi treballen al Pla de l'Estany des d'una estona abans de les 6 a la zona del bosc d'en Quelet. Els efectius ja l'han perimetrat un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir les dotacions que hi treballaven. Aquest incendi ha afectat unes 2 hectàrees. A tot això, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya.
1: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
0: D'altra banda, des de les 6 estan marxant milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà és on es llegeix el manifest i on hi haurà concerts ara fins ben entrada ja la matinada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride a Barcelona ha reunit avui 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i ha acabat el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta, assegura, i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. Entre els assistents s'hi ha vist el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada més té lloc en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. En successos, informació de darrera hora, una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart a un cop.

0: al cap. Les agressions s'han produït, com dèiem, en el context d'una baralla, concretament al carrer Marquès de Montroig. El cos de la policia ha obert ara una investigació per intentar esclarir les causes d'aquest succés. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa ja una bona estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció perquè ja no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar ja estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a quarts de 4 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen encara en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Ho fan amb unes 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Tot i això, aquest incendi ha anat millorant, l'han pogut perimetrar i les dotacions han anat reduint. El Pla Alfa, de risc d'incendi forestal, està activat avui en nivell 4, en el nivell extrem, amb 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235 municipis. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
9: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
10: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona ha reunit aquesta tarda 140.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 275.000 segons els organitzadors en una manifestació amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 i ha acabat al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: En relació a aquesta agressió de dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat que va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride a la capital catalana. El president del mateix comitè, el mateix Ferran Poch, ha exposat que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà. El col·lectiu ha condemnat qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del col·lectiu i ha expressat la seva solidaritat cap als afectats. D'altra banda, una baralla a Badalona ha acabat avui amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart que té un cop al cap. Aquestes agressions s'han produït en el context d'una baralla que ha estat al carrer Marquès de Montroig.

0: El cos policial ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar sobre quarts de set un incendi que cremava des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir de llavors, el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció. Els bombers encara hi treballen amb algunes dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a quarts de 4 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també han treballat en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6 de la tarda a la zona del bosc d'Enclet. Els efectius l'han perimetrat un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir així les dotacions que hi treballaven. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Vamos, chicos.
5: Venga, venga, venga, venga. Vamos, rápido.
6: El momento de la verdad.
7: Ya era hora de que llegara el momento, pienso yo.
8: En marcha.
9: ¿En marcha?
8: Bien, vamos allá.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Hay momentos que te marcan la vida y en los que te das cuenta de que nada volverá a ser igual.
3: Funky Tracks Radio.
2: Y cuentas el tiempo a partir de ahí, antes y después de aquello.
4: No se equivoquen, se derramará sangre, se perderán vidas.
5: Eso es verdad.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: ¿Está aquí?
4: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.